S'acaba aquí el Requiem en do menor de Luigi Cherubini, que hem sentit en la versió dels Ambrosian Singers i la Filharmonia Orchestra sota la direcció de Riccardo Muti.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Ara ens acompanya la suite per orquestra número 3 en re major, número de catàleg 1068 de Johann Sebastian Bach, una de les quatre suites per orquestra que ens han arribat del mestre alemany. La número 3 ens l'oferirà l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín amb instruments originals.

0: L'Acadèmia de Música Antiga de Berlín amb instruments originals ha interpretat la suite per orquestra número 3 en re major, número de catàleg 1068 de Johann Sebastian Bach.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: De Francis Poulenc podrem sentir tot seguit el trio per a oboè, fagot i piano FP43, una obra de l'any 1926 dedicada a Manuel de Falla. Ens acompanyen Maurice Bourgues, oboè, Amaury Valets, fagot i Pascal Roger, piano.

És el trio per a oboè, fagot i piano FP43 que Francis Poulenc va dedicar a Manuel de Falla i que va compondre l'any 1926. Sentíem Maurice Burg, oboè, Amaury Vallès, fagot i Pascal Roger, piano.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit us convidem a sentir el motet Solicitus Fossor de Jan Dismas Zelenka. Els intèrprets seran el contratenor Alex Potter i l'orquestra barroca Capriccio que dirigeix Dominique Kiefer.

0: El contratenor Alex Potter i l'orquestra barroca Capriccio, dirigida per Dominic Kiefer, han interpretat el motet Solicitus Fossor de Jan Dismas Zelenka.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: A continuació podrem sentir l'última sinfonia d'Antonín Dvořák, que és la sinfonia número 9 en mi menor, sinfonia del Nou Món, opus 95. En sentim la versió de l'orquestra del Festival de Budapest, dirigida per Ivan Fischer.

0: S'acaba aquí la Simfonia número 9 en mi menor, Simfonia del Nou Món, opus 95, l'última, d'Antonín Dvořák. Sentíem l'orquestra del Festival de Budapest, dirigida per Ivan Fischer.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Per continuar, us convidem a sentir les 7 fantasies opus 116 de Johannes Brahms en la versió del pianista Wilhelm Kempff.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la Simfonia dels Salms, obra que Igor Stravinsky va compondre l'any 1930 per encàrrec de l'Orquestra Simfònica de Boston per la celebració del 50è aniversari de la formació. Sentim el cor de la Ràdio de Baviera i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera sota la direcció de Lorin Mazal.

0: S'acaba aquí la Sinfonia dels Salms per a cor i orquestra que Igor Stravinsky va compondre l'any 1930. Sentíem el cor i l'orquestra sinfònica de la Ràdio de Baviera sota la direcció de Lorin Mazel.
1: Catalunya Música.
2: Continuem amb la Gran Fuga per quartet de corda en si bemoll major opus 133 de Ludwig van Beethoven, tal com l'interpreta l'Artemis Quartet.

0: L'Artemis Quartet ens ha interpretat la gran fuga, opus 133, de Ludwig van Beethoven.
1: Nocturn.
2: Us convidem ara a sentir una de les obres d'adolescència de Félix Mendelssohn, la Simfonia per a corda número 11 en fa major, composta l'any 1823. Ens acompanya The Hanover Band, dirigida per Roy Goodman.

0: És la Simfonia per a corda número 11 en fa major, obra d'adolescència de Felix Mendelssohn. Ens acompanyava The Hanover Band sota la direcció de Roy Goodman.
1: Catalunya Música.

Continuarem amb el concert per la mà esquerra en re major de Maurice Ravel en la versió de François-René Duchable i l'orquestra de la Suïssa francòfona dirigida per Armin Jordan.

El pianista François-René Duchable i l'orquestra de la Suïssa francòfona, dirigida per Armin Jordan, ens han interpretat el concert per la mà esquerra en re major de Maurice Ravel.

0: On vulguis i quan vulguis.
1: De Sergei Prokófiev podrem sentir ara la Simfonia número 2 en re menor, opus 40, una obra de l'any 1925 que consta de dos

Allegro i tema i variació són els dos moviments de què consta la sinfonia número 2 en re menor, opus 40, de Sergei Prokofiev, que hem sentit en la versió de l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Mieczysław Rostropowicz.

Auf der Donau, el Danubi, és el Lied Deutsch 553 de Franz Schubert, compost l'any 1817 sobre un text de Johann Mayhofer. Ara el sentirem en la versió de Dietrich Fischer-Dieskau baríton i Karl Engel piano en l'enregistrament que en van fer l'any 1959.

0: Dietrich Fischer-Dieskau, baríton i Carl Engel, piano, en aquest enregistrament de l'any 1959, interpretaven el Lied auf der Donau, el Danubi, d'Och 553, de Franz Schubert.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Ara ens acompanya la pavana Semper Dowland, Semper Dolens, de John Dowland, que ens interpreten José Miguel Moreno, llaüt, i Eligio Quinteiro, tiorba.

0: José Miguel Moreno, Llaüt, i Eligio Quinteiro, Tiorba, interpretaven la pavana Semper Daulan, Semper Dolens, de John Daulan.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Continuarem la nostra programació ara sentint la rapsòdia hongaresa per a orquestra número 6 en mi bemoll major de Franz Liszt en la versió de l'orquestra del Festival de Budapest dirigida per Ivan Fischer.

0: Franz Liszt és l'autor d'aquesta rapsòdia hongaresa número 6 en mi bemoll major que hem sentit en la versió de l'orquestra del Festival de Budapest dirigida per Ivan Fischer.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Tot seguit ens acompanyarà l'Etude Tableau Opus 39 número 5 de Sergei Rachmaninov en la versió del pianista Vladimir Horowitz. És una gravació en directe del 16 de novembre del 1975 al Carnegie Hall de Nova York.

0: Una gravació en directe feta al Carnegie Hall de Nova York el 16 de novembre del 1975 sentíem el pianista Vladimir Horowitz interpretant l'Etude de Tableau, opus 39, número 5, de Sergei Rachmaninov.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Us convidem ara a sentir un lied d'Hugo Wolf. És el que porta per títol Kennst du das Land, saps el país, un lied sobre un text de Goethe, compost l'any 1881. De fet, el títol complet diria Saps el país dels tarongers en flor. La traducció que us diem és la que en va fer Joan Maragall al seu moment. Kennst du das Land, Lied d'Hugo Wolf, interpretat per Susan Graham, mezzosoprano, i Malcolm Martineau, piano.

0: Kennst du das Land és un poema de Goethe, traduït aquí per Saps el país dels tarongers en flor, un poema al qual Hugo Wolf hi va posar música l'any 1888 i el va convertir en aquest lied que hem sentit interpretat per Susan Graham, mezzosoprano, i Malcolm Martineau, piano.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Continuarem amb el madrigal Ecco morirò dunque, de Carlo Gesualdo. El sentim en la versió del conjunt de Litie Musiche, dirigit per Marco Longini.

0: ha interpretat el madrigal Ecco morirò dunque de Carlo Gesualdo, que es troba al quart llibre de madrigals que es va publicar a Ferrara l'any 1596.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Sentim a continuació el concert per a violí en mi major La Primavera, opus 8, número 1, Riom 269, el primer del cicle Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi. És en la versió de Sara Chang, violí, i l'Orfeos Chamber Orchestra.

Sara Chang, violí, i l'Orfeos Chamber Orchestra ens oferien el concert per a violí en mi major La Primavera, opus 8, número 1, Riom 269, el primer del recull Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi.

0: Catalunya Música.
1: Ara us convidem a sentir l'ària A suoi piedi padre esangue, de Tamerlano, de Georg Friedrich Händel. Els intèrprets seran el tenor Tom Randall i The English Concert sota direcció de Trevor Pinnock.

0: El tenor Tom Randall i The English Concert, dirigit per Trevor Pinnock, han interpretat l'ària A suoi piedi padre esangue de Tamerlano de Händel.
1: Catalunya Música.

una obra per a piano de Xavier Montsalvatge composta l'any 1961. Ivet és la filla del compositor. Sentim-ne la versió del pianista Miquel Villalba.

0: Música de Xavier Montsalvatge, sentíem la sonatina Pour Yvette, interpretada pel pianista Miquel Villalba.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Tot seguit ens acompanya el motet Jubilate Deo Omnis Terra de Giovanni Gabrieli. El centrem interpretat pel Cor Monteverdi i els instrumentistes amics del Cor Monteverdi sota la direcció de John Eliot Gardiner.

0: Hem sentit el motet Jubilate Deo Omnis Terra de Giovanni Gabrieli, interpretat pel Cor Monteverdi i els instrumentistes amics del Cor Monteverdi sota la direcció de John Eliot Gardiner.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, podreu sentir ara una cançó de Henry Purcell, la que porta per títol O Solitude, My Sweetest Choice, O Solitud, la meva dolça elecció. Sentim-ne la versió d'Alfred Deller, contratenor, Jan Ryan, viola de gamba i Robert Elliot, orgue.

0: Una cançó de Henry Purcell, O Solitude, My Sweetest Choice, O Solitud, la meva dolça elecció, cançó composta l'any 1685 i que sentíem en aquest enregistrament de l'any 1969, a càrrec d'Alfred Deller, contratenor, Jane Ryan, viola de gamba i Robert Elliott, orgue.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Tot seguit ens acompanya la Simfonia per corda número 1 en do major de Félix Mendelssohn, tal com l'interpreta The Hanover Band, dirigida per Roy Goodman.

0: sentit la sinfonia per corda número 1 en do major de Felix Mendelssohn, interpretada per The Hanover Band, dirigida per Roy Goodman.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: D'Arcangelo Corelli podrem sentir ara un dels seus concerts de l'Opus 6, opus publicat a Amsterdam l'any 1714. Hem triat el Concerto Grosso en fa major número 2 i el sentirem a càrrec de Chiara Banchini al capdavant de l'ensemble 415.

0: L'ensemble 415, amb Chiara Banchini al capdavant, ens oferia el Concerto Grosso en fa major, opus 6, número 2, d'Arcangelo Corelli.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Continuarem amb l'obertura de l'òpera El Barber de Sevilla de Gioachino Rossini, que interpretarà l'Orquestra Simfònica de Castella i Lleó, dirigida per Max Bragado d'Armand.

0: Era l'obertura de l'òpera El Barber de Sevilla de Gioachino Rossini, que interpretava l'Orquestra Simfònica de Castella i Lleó, dirigida per Max Bragado d'Arman.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits

Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.

0: Bon dia, són les 9. Avui és dimecres 8 de juliol.
1: A Catalunya Música comença Tots els matins del món, versió estiu. La clàssica més fresca per als matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
2: Molt bon dia a tothom. Salutacions. Som a l'estudi 14 de Catalunya Música per acompanyar-vos en aquest matí de juliol.
0: I avui estrenarem una nova secció al programa. A 9:45 arribarà la no clàssica de Marta Lanau, Jazz en estat pur.
2: I atenció, perquè en encetar la segona hora, a les 10, entrevistarem una de les sopranos del moment. Tindrem el plaer de rebre aquí a l'estudi Serena Sainz, que demà debuta en el paper de Naneta. Debuta interpretada i representada, perquè aquest paper ja l'ha cantat, però no l'ha cantat en un escenari com el del Gran Teatre del Liceu, perquè a partir de demà el Coliseu de la Rambla programa Falstaff per tancar la temporada.
0: Benvinguts a Tots els matins del món, versió estiu.
2: Comencem.
0: Hi ha arbres que donen fruit, d'altres simplement ofereixen una bona ombra.
1: A l'ombra del lledoner, amb Raimon Colomer.
0: Xavier Montagut, el nostre arbre, el nostre lledoner, fa una mica de tot.
2: Exacte, i ens convida a trobar-nos una estona i a escoltar. I sota les seves branques hi és...

0: L'excel·lent obra de cambra que ens va deixar Max Bruch ha quedat sovint a l'ombra del seu conegudíssim primer concert per violí i orquestra.
1: Percebeu, no?, l'energia i la vitalitat que desprèn des del primer compàs aquest presto, tercer i últim moviment del seu trio amb piano en do menor.
0: I val la pena escoltar com els tres instruments dialoguen amb una ambició gairebé orquestral, sense perdre mai l'esperit íntim de la música de cambra.

0: Hem començat amb energia i molta vitalitat el programa d'avui amb aquest tercer moviment, Presto, del trio en piano, en do menor, de Max Bruch.
1: Mireu, és la segona nota a l'ombra del Lledoner, i que diu: a l'últim acte de l'òpera Carmen, la plaça de Braus bull d'expectació, abans de la tragèdia final.
0: Georges Bizet descriu aquest ambient festiu amb una música brillant i plena de moviment.
1: I fixeu-vos en l'empenta del cor. Darrere l'alegria aparent, el compositor ja deixa entreveure que el desenllaç és absolutament inevitable.

0: Aquí els teniu, aquí teniu la quadrilla. Cor de l'acte, quart de l'òpera Carmen de Georges Bizet, interpretat per l'Orfeón Donostiarra i el cor de nens de Tirol del Sud, acompanyats per la Gran Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigits per Claudio Abbado. I no en quadrilla, sinó ben sol, i no sé si el galop ens arriba el nostre mestre de la Vivespèdia, que en aquesta versió d'estiu, ja ho sabeu, de tots els matins del món, obrim cada dia una nova entrada d'aquesta nostra particular.
1: La Vivespèdia, amb Joan Vives.
0: Benvingut, Joan, un dia més.
2: Bon dia, Xavier, Rosa. Estic encara emocionat amb aquesta quadrilla de Carmen, que quina polifonia més xula. Que...
3: Però els nostres oients l'haurien de veure. Estava aquí, però gairebé ballant, com una barreja de ballar i dirigir. No però, ho sé pas.
2: No t'has fixat, Rosa, que maco que era agafar tot aquest tema que és de l'obertura.
3: Sí.
2: Però no és només l'obertura, és tota aquesta polifonia que Bizet construeix. Era un crac del llenguatge musical. En sabia una barbaritat, aquesta
3: home. Home, i tant.
0: Sí, sí. I que tenia alguna referència, ens has dit fora de micro, amb el gran Johann Sebastian Bach.
2: Sí, perquè és, en definitiva, el que feien tots els grans mestres que ara havien heretat el llenguatge de la polifonia, no? Aquesta capacitat de superposar melodies diferents, però que tot té un sentit, que tot quadra i que tot ens explica, en aquest cas, l'òpera, la història trista, tràgica de Carmen, inspirada en Prosper Mérimée. Però, oi, que avui no ens toca parlar d'això,
3: No ens toca parlar d'això. Joan, centrem-nos. A veure, de quin concepte musical o interpretatiu ens parlaràs avui?
2: Mira, avui, a veure, crescendo i diminuendo.
0: Home, hem començat un crescendo allò espectacular.
3: Exacte.
0: Nosaltres, eh?
3: Esperem que la secció no vagi en diminuendo,
2: bueno, hi ha de veure una mica de tot, clar.
0: Com la vida.
2: Com la vida, exacte. Com ahir parlàvem de tensions i distensions, doncs aquí, vet aquí doncs aquesta qüestió. Bé, crescendo i diminuendo. Ja, crec que no cal explicar massa perquè tu qualsevol melòman entén que es tracta d'un altre, diguéssim, gestió dinàmica del so. És a dir, agafar una orquestra que comenci un passatge suau i que va creixent, o després la mateixa orquestra que d'un passatge enorme vagi disminuint. És un regulador dinàmic. Mm. Aquí la gràcia és, com fem altres vegades, no? Quan és la primera vegada que tenim consciència de la gestió dinàmica? Llavors, oficialment, us he de dir que la primera vegada ens porta cap a la dècada de 1740 a la capital del Palatinat, a Alemanya, a la ciutat de Mannheim. Això és la versió oficial, eh? Hi havia un príncep elector que es deia Karl Theodor, que per cert, anys més tard passarà a ser rei de Baviera, i aquest senyor, que era molt mal home, resulta que munta, o consolida, per dir-ho més ben dit, una orquestra que la dirigeix un mestre bohemi que es diu Jan Stamitz, i que en aquí s'estableix una disciplina a l'hora de tocar. S'estableixen coses curioses, no? Com, per exemple, que tots els arquets anaven en la mateixa, diguem, en el mateix sentit. Quan pujaven tots, i quan baixaven tots, i ara direu, no ha sigut sempre així? Doncs no, antigament cada violinista ho feia a la seva manera, depenent dels llocs i depenent de les orquestres. A Mannheim es va establir aquesta... Charles Barney deia, no és una orquestra de soldats, és una orquestra de generals. I just a les partitures d'aquests compositors de Mannheim s'hi comencen a sentir d'una manera tangible, subtils, crescendos. Pareu atenció.

0: Joan, això que estem sentint és el primer moment de la Simfonia en sol major de Johann Stamitz, interpretat pel conjunt Concerto Coll, no? Ens deies que els músics de Mannheim van ser els primers en fer crescendos o no?
1: Oficialment sí, oficialment. És a dir,
2: i oficiosament?
1: Que... Aquí està la gràcia, aquí has donat en el clau rosa. És a dir, sempre quan tu agafes el manual, inclús, bueno, anècdotes divertides, clar, la gent no estava massa acostumada a sentir tots aquests crescendos, i hi ha algun teòric de l'època que diu, ui, això que fa aquesta joventut d'avui dia dels crescendos, la gent gran, clar, si senten música, els pot afectar, es poden marejar, es havia arribat a dir tonteries d'aquestes, no? Però llavors, esclar, tu vas remenant, i de cop et trobes coses curiosíssimes. Per exemple, un

0: viatger que va visitar, un viatger francès, que va visitar Venècia, és un senyor que es diu Charles de Bros, que cap al 1739 visita Venècia i llavors escriu una sèrie de cartes que després les publica i fa una crònica del que veu. I en aquesta, en una d'aquestes cartes diu: la música que més transcendeix aquí, es refereix a Venècia, és la dels Ospedale. Aquell dels quatre on vaig més sovint i on millor m'ho passo és l'Ospedale de la Pietà. És també el primer en perfecció de la seva música instrumental. Tenen un tipus de música que és molt poc coneguda a França i que em sembla que mereixeria que, vaja, que de generar molt més interès per naturalitzar-la a casa nostra, a casa a França, vol dir. Són peces purament instrumentals on es fan observar gradacions d'intensitat del so que després van disminuint de la mateixa manera. És un efecte encantador i d'una precisió de direcció que costaria molt de poder sentir en un altre lloc. O sigui, ell va sentir l'Ospedale de la Pietà. Qui havia dirigint l'orquestra de l'Ospedale de la Pietà l'any 1739? Antonio Vivaldi.
1: Aquí està. Vivaldi.
0: O sigui, Vivaldi. I qui tocava l'Ospedale? Noies orfes o noies que havien crescut en aquest orfenat. O sigui, imagineu-vos el tema.
2: Que allà va compondre molts dels seus oratoris.
0: I concerts, bàsicament. Exacte. Molta música instrumental que tocaven les nenes, les noies de l'Ospedale. I clar, si ell no ho escrivia, no indicava que s'ha de fer un crescendo, una mica a l'estil de quan anàvem a l'escola quan érem petits, no? Que venia la professora o el profe, et donava un cosco i et deia que no saps què has de fer. Doncs, i llavors, esclar, el mèrit qui se l'ha emportat? Els ordenats alemanys, no? En canvi, els llatins, que som així una mica d'aquesta manera, clar, hem regalat el mèrit en els altres. Però mira, Vivaldi ens proposa creixents. Va, anem a veure si en sentim algun.

0: És que jo sempre he pensat que els músics, quan fan un crescendo, ha de ser divertidíssim. Aquesta intensitat que va pujant, aquest procés dinàmic, no?
1: Jo, si vols, et faig l'altra lectura, que és la del músic, de dir, vigila...
2: Sí, no passis de frenada,
1: no,
2: eh?
1: De frenada. I sobretot, ara que no ens sent ningú, sí, no et passis d'afinació, perquè en segons quins instruments, si li dones molta intensitat, et modifica l'afinació, i llavors l'efecte és tot el contrari.
0: Però llavors malament aniríem.
1: Aquí s'ha de trobar aquell punt de mesura perfecte, però en aquesta entrada de l'oratori Judita Triomfans, sí, s'apreciava, no? Lo de la timbala ho oblidem. Sí que és veritat que Vivaldi demana uns redobles de timbal amb un compàs, aquí ho han fet més llarg, però la gràcia és quan entra el conjunt instrumental que ens fa aquest crescendo de caràcter
2: militar.
1: Sembla
2: que arribi, no? Sí. Sembla que s'està apropant fins que arriba aquest crescendo, eh?
1: Sí. Home, recordeu que la història de Judit a Triomfans, la història de Judit, és una història de la Bíblia, és una història que té un rerefons militar, i per
2: exacte,
1: tant, no ens ha de sorprendre que Vivaldi digués oratori sacre militar, eh? I aquesta entrada, vaja, no dona dubtes.
0: Escolta, Joan, per tant, és claríssim que l'ús d'aquesta tècnica del crescendo i del diminuendo es va consolidar ràpidament i va triomfar.
1: Home, i continua triomfant.
0: Home, i tant.
1: Quantes vegades hem anat a concerts plegats i hem pogut sentir allò, moments d'aquests catàrtics. De fet, a veure, siguem sincers, paguem per això. És a dir, quan vas a un concert, en el fons la màxima aspiració... La màxima no és l'única, però sí és la màxima, és votar a la butaca. Aquesta seria la il·lusió, no? No sé com ho viviu vosaltres. Però
2: exactament,
1: jo crec que és...
2: com dius, és a dir, aquesta emoció que transmet, no?, la música.
1: Sí, exactament. Bé, ara us vull mostrar un crescendo, ara que estem al segle XVIII,
2: sí,
1: aquest oratori és del 1716, la sinfonia de Stamitz era de 1740, ara us vull mostrar un crescendo, però d'aquells que dius, mare de Déu, de Déu, de Déu.

0: qui no es queda a la butaca a veure les noces després d'aquesta obertura? És que, clar, és que t'atrapa, realment.
1: I
0: més interpretada, com hem sentit, per un mestre, el Teodor Corrèntzis, al capdavant de la seva orquestra, Música Eterna, que ens ha interpretat, com dèiem, al final d'aquesta obertura. Segur, Joan, que molts oients recorden més quan van a concerts, quan senten aquestes peces a casa o a través de la nostra emissora, els crescendos que els diminuendo.
2: Sí, perquè, home, són més espectaculars i en general avui tenim molta tendència a buscar, doncs, diguem, la felicitat, per dir-ho així, una manera tòpica, no? I el crescendo sempre ens porta cap a la catarsi. Però també és veritat que en el món de la sensibilitat, de la gent que estima l'art, de la música, doncs també la part del diminuendo també ens agrada, ens colpeix, perquè ens porta cap a un altre estadi emocional, però que també forma part de l'expressió de la música, com a tu t'agrada dir, Xavier, expressió de la vida.
0: Exacte, alts i baixos.
2: Exacte. Aleshores, d'alguna manera, el que podríem fer ara és completar la nostra secció d'avui sentint un diminuendo. Mm. I aquest diminuendo l'he extret de l'últim moviment de l'última sinfonia de Txaikovski. Molt ràpidament, Txaikovski oficialment va morir d'una passa de còlera, això és una mentida com una catedral, i llavors doncs se'l va induir al suïcidi per un tema de relacions no adequades, era gay, llavors doncs, bueno, la Sant Petersburg de l'època això era nefast, una relació amb els fills d'uns nobles, bueno, la qüestió és que ell sabia que completaria aquesta obra i ja no viuria més, i aleshores s'acomiada. I el que fa mal era la novena sinfonia, no? S'acomiada i llavors fa un diminuendo d'aquells que ens deixa absolutament corpresos i garratibats. I avui, mira, avui ens acomiadarem així, si us sembla.
1: I tant que sí, Joan.
0: Perfecte.
2: Sentint el fragment final de la Patètica de Txaikovski i fins demà a 9:15.
1: Fins
0: aquí t'esperem.
2: Gràcies.

0: Música, paraula i festivals. Compartim l'estiu? Tots els matins del món, versió estiu.
1: Són pràcticament 10:15 del matí i encetem una nova secció al programa.
0: El concert del dia, amb Montse Aguilera.
2: Bon dia, Montse.
3: Hola, molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Com estàs?
3: Bé, sí. Contenta de tornar a ser aquí.
1: Home, nosaltres encantats de tenir-te una altra vegada a l'estudi.
2: Exacte. Avui tornem a tenir un concert internacional. Avui anem a Dinamarca amb un concert de molta, molta qualitat, puresa vocal, atmosfera meditativa. I la pregunta és òbvia. Què fa, Montse, especial aquest concert que tu has triat?
3: Doncs la qualitat i el fet que descobrirem una quantitat impressionant de repertori, molta música contemporània de compositors danesos, letons, suecs, o del noruec Ola Geilo, que és amb qui comença aquest concert, i que ja ens situa en una atmosfera molt concreta de la qual no ens mourem.

0: Montse, cor i saxo, com aquells enregistraments del Hillier Ensemble dels anys 90, amb el saxofonista noruec Jan Garbarek, i fa pensar, no?, oi? Allò sentint aquesta música que ens manté en un estat de serenitat absoluta, no? I per la recerca d'una sonoritat contemplativa, si més no, però segur que hi ha diferències.
1: Doncs sí, potser que tinguem el referent d'aquella música dels Hillier Ensemble i de Jan Garbarek.

0: No sé si ho recordeu, això, però va ser un èxit extraordinari als anys 90. Va aparèixer i va ser com, no sé, com tocar el cel de sobte. I em preguntaves diferències.
1: Sí.
0: I sí, perquè, per exemple, en aquest disc, Jan Garber, que és un saxofonista noruec, doncs tocaia amb un estil una mica improvisatori, com, hi ha com dos plans superposats, com independents, com complementaris, i a més és música antiga, doncs, que dialogue amb aquest

0: instrument nou, no? És música de Morales, això, que cantava el Hilliard Ensemble, i hi havia aquesta mena d'estil dialogant, no?, amb aquesta música, i això és diferent del que sentirem al concert del cor danès, perquè el que interpreten no és música que dialoga amb una música del passat, sinó que és música escrita per a cor i saxo, és música nova, és música de nova creació. I a part, el Hilliard Ensemble, doncs, sobretot feia música antiga. Ara ja hem tornat, per veure una mica aquesta meditació constant.
1: Sí. Hem anat i hem tornat.
0: Hem anat i hem tornat, exacte.
1: Molt bé.
0: Hem retrocedit fins al segle XVI, hem tornat al segle XXI, i tot això perquè aquest concert danès ens ha fet pensar en aquest treball del Hilliard Ensemble al seu moment, que ja que hi som,
2: sí,
0: només una petita cosa, dir que els Hilliards ja no existeixen. Mm. Es van dissoldre el 2014, van fer molta feina durant 40 anys, els va fundar Paul Hilliard, entre altres, és cofundador l'any 1973. Hilliard és H-I-L-L-E-R i va fundar el Hilliard Ensemble. H-I-L-L-I-A-R-D.
2: Exacte.
0: I aquest Hilliard és un miniaturista anglès, un miniaturista que pintava, per exemple, Nicholas Hilliard, pintava Isabel I d'Anglaterra. Eren unes miniatures precioses que jo penso, no sé si teniu el record de Shakespeare in Love, quan apareix Judi Dench,
2: sí,
0: esplendorós amb aquell vestuari. Doncs s'hi inspira, sembla, no? Segurament amb aquestes miniatures de Nicholas Hilliard, que és qui dona nom a aquest conjunt anglès que avui hem citat.
1: Molt bé.
0: Per introduir-nos en aquest concert, que avui no ens hi deixa a Anglaterra, no ens quedarem ni amb Joseph Fiennes, ni amb Winnie Paltrow, ni amb Colin Firth, sinó que ens n'anem cap a Dinamarca i amb un compositor danès.

0: Avui anem cap a terres daneses. Montse, potser t'agrada molt tot això de Dinamarca, tu.
1: M'agrada, però no hi he estat
0: mai. No hi has estat?
1: No? Jo no, vosaltres?
0: No, no. No,
2: jo tampoc.
0: Jo
2: el
0: tampoc.
2: Més a prop ha estat que he estat a Hamburg. I amb ganes d'anar-hi,
1: de veritat.
2: De
1: tirar més amunt.
0: Però aquesta música convida, eh?
1: Convida. I de fet, a mi, per exemple, m'agrada de situar els concerts, encara que no hi hagi estat mai, al lloc on es fan.
2: Exacte.
1: I ja que la UR ens permet de viatjar per tota Europa, doncs m'agrada d'imaginar on és fet el concert i m'agrada també de fer-ho imaginar, no? I per exemple, avui ens n'anem cap a Dinamarca, que el continent fa frontera amb l'estat federal alemany més septentrional, que és Schleswig-Holstein, que és on comença la península de Jutlàndia. Però Dinamarca no només és això, no està només enganxada al continent, sinó que també són tot d'illes, i les dues més grans són Fiònia i Islàndia. I Fiònia queda entre aquesta península i Islàndia. I allí és on van néixer, per exemple, Hans Christian Andersen o Carl Nielsen, que és el compositor danès per excel·lència, i que a més va escriure una obra coral on recordava els paisatges on havia crescut, que és la cantata Primavera a Fiònia. I després, doncs, a l'est d'aquesta illa de Fiònia, hi ha l'altra, que és Islàndia, que és on hi ha la capital de Dinamarca, que és Copenhagen, que és a l'est de l'illa, ja gairebé rossant Suècia, a tocar de Malmö, i allí és on ens n'anem. Ens n'anem cap a l'església de Nostra Senyora de Copenhagen, és una església d'estil neoclàssic, vermellós, i allí és on va fer concert el conjunt vocal nacional danès.

0: Que bé que sona tot plegat, Montse. El conjunt vocal nacional danès és un dels grans cors europeus que canten un repertori molt extens, però que també estan, penso, molt centrats en la música de nova creació.
1: Això és típic dels cors nòrdics. El conjunt vocal nacional danès és un cor relativament jove. És format per 12 cantants, és fundat el 2007 i és veritat que fa moltes comandes, fa moltes estrenes d'obres recents, però el seu repertori abarca 5 segles. Cada any fa molts concerts a capella per Dinamarca, en fa també amb les formacions orquestrals del país i hi ha una discografia molt interessant amb el segell Our Recordings, que és distribuït per Naxos. Aquest 2026 fan 20 anys i el van fundar la flautista de bec danesa Mihala Petri i el que era el seu marit Lars Aníbal. I aquest cor vocal nacional danès ha tingut una vinculació molt especial amb dos directors anglesos, Stephen Lytton, per una banda, que és qui va fundar el cor Polyphony, i després també Marcus Creed, que és un altre anglès que ha dirigit el cor de cambra de la Rias, i finalment des del 2023 la directora n'és Martina Batic, que és una directora eslovaca, és jove, és nascuda l'any 1978, i ella és qui ara, després d'haver deixat la titularitat del cor de Radio França, és al capdavant d'aquest cor danès que sentirem a partir de les 11 del matí avui.
0: Molt bé.

0: Montse, l'altre dia, parlant de Dvořák, va aparèixer la ciutat de Birmingham com un centre de música coral anglès, molt important, i ara han tornat a sortir noms anglesos. I d'alguna manera es troben aquestes dues tradicions corals, la danesa amb l'anglesa.
1: Doncs sí, de fet, són dues tradicions molt, molt sòlides. La danesa potser no és tan visible com l'anglesa. La tradició coral anglesa és extraordinària. Mirem, ho mirem, hi ha grans cors anglesos i de seguida ara, amb els ulls clucs, ens n'acudirien, què sé jo, una desena, no? El Hillier Ensemble, el sentíem fa un moment, però els Tully Scholars, The Sixteen, els King Singers, Cor Monteverdi, tots els cors vinculats a Cambridge, a Oxford, etc. No? És immens. I tot això ho hem pogut sentir, però és que si tirem enrere i imaginem com sonava Purcell a l'època. Per força hi havia d'haver bons cors, no? per cantar aquell Purcell esplendorós. I per tant és com una tradició ininterrompuda durant 5 segles, amb compositors també com Tallis, Byrd, Purcell, Stanford, Britten, Rutter, és probablement la més influent de les tradicions del món coral occidental. I segur que Lytton i Creed, que els hem citat abans, doncs en són hereus. I la danesa també té molt pes, o si més no, una qualitat molt, molt excel·lent. Hi ha una gran qualitat tècnica, hi ha una aposta constant per la música nova i segurament els cors anglesos actuals i els danesos tenen un nivell molt similar. I no ho sé, no ho acabo de conèixer prou bé com per dir que l'excel·lència a Anglaterra està molt vinculada a institucions específiques, catedrals, universitats, escoles... I juga un paper molt important també els cors infantils, els cors de nens, i potser a Anglaterra l'estructura és més institucional. I en canvi, a països com Dinamarca, és com una cosa més generalitzada, no? És més fàcil trobar algú que en algun moment de la vida pugui cantar amb algun cor, i això lliga molt amb la nostra tradició, no? La catalana, que tampoc no té res a envejar, hem d'estar molt satisfets de la tradició coral de Catalunya, és també de les més importants d'Europa i és un teixit cultural molt potent, molt extès, és un factor de cohesió social i és la possibilitat també de vincular-nos amb la nostra llengua i amb la nostra música. Hi ha noms fonamentals: l'Escolania de Montserrat, Anselm Clavé, Lluís Millet o Amadeu Vives, que són fundadors de l'Orfeó Català, Oriol Martorell, Enric Ribó, Manel Cabero, Pérez Moya, Jordi Cases, Pep Prats, Josep Vila, Mireia Barrera, Xavier Puig... És a dir, hi ha un teixit molt, molt fort. Segurament és una de les tradicions més singulars d'Europa, amb una altíssima densitat de cors per habitant, diria jo, i cors que tenen un paper central en la vida associativa. El que segurament falta aquí és la professionalització.

0: sí. dels cors. I penso que amb la professionalització dels cors arribaríem a un nivell...
1: d'excel·lència.
0: Exacte, que no caldria envejar res a ningú, que de fet ja amb el que hi ha és una qualitat extraordinària la que tenim, penso jo.
2: Seguríssim.

0: Saxo sol. Montse, qui toca aquest instrument durant el concert? Qui dirigeix? Quins són els compositors que descobrirem? Però breument, perquè ens queda un minutet.
1: Doncs res, la saxofonista és habitual de l'Orquestra Reial Danesa, es diu Jeanette Balland. La directora que dirigeix aquest concert és Anastasia Kildisha, és letona. I entre les obres, moltíssimes autors que es descobriran al concert de les 11, però, per exemple, hi ha una estrena d'una compositora letona molt jove, nascuda el 2004, Alma Kalnina.

0: Montse, a les 11 això s'acabarà de fer, eh? Acabaràs d'explicar-ho tot.
1: Sí, a les 11 apareixeran tots els compositors, apareixerà el context de cadascuna de les seves obres i és un concert esplèndid, de debò.
0: T'esperem divendres?
1: Sí, tornarem.
0: Vinga.
1: I tant.
0: Gràcies.
2: Adéu-siau.
1: A vosaltres, adéu-siau.

0: L'estiu també s'escolta. Tots els matins del món. Versió estiu.
1: 10:15 i avui és el torn de la no clàssica.
0: La no clàssica, amb Marta Lanau.
2: I els dimecres de juliol, a aquesta hora, en aquest espai parlarem de la no clàssica i ho farem amb una persona que els nostres oients coneixen moltíssim, perquè cada tarda, al llarg de la temporada, al peu del canó, Marta Lanau i el nostre Albert
1: ens acosta a l'actualitat al programa
2: exactament,
1: de l'Assaig General. Benvinguda, Marta.
3: Doncs moltíssimes gràcies. És un plaer i un honor ser aquí. Se'm fa una mica estrany aquesta hora.
2: Aquesta hora,
3: però vaja,
2: no?
3: És una bona aventura, aquesta.
1: Marta, això de la no clàssica, potser ho hauríem de definir una mica més.
3: Potser sí. De fet, no clàssica vol dir tot allò que no es considera música clàssica, per tant, són moltíssimes coses. Aquí el que farem és fer una ullada sobretot a la programació de jazz d'aquest juliol, com a mínim del que ens sembla més destacat, no? I això vol dir també que en algun moment doncs, farem unes pinzellades, si us sembla bé, d'això que anomenem músiques del món o músiques d'arrel, perquè en molts casos, o en alguns casos, com a mínim, doncs algunes propostes també tenen a veure, és a dir, hi ha un cert agermanament amb el jazz.
2: I com passa amb la clàssica, jo em penso que les propostes jazzístiques segurament tampoc no ens les acabarem.
3: Doncs no. I per això farem una selecció i, si us sembla, comencem amb un nom doncs, que ja s'ha tornat, segur que tots hi estarem d'acord, un imprescindible de l'escena actual. De fet, ja fa molts anys que és així, és la gran Maria Schneider, directora i compositora nord-americana, com sabeu, que té, com a mínim, dues cites que hem de destacar. Una és en el marc del Festival de Jazz de Barcelona, això serà dilluns que ve, i l'altra, avui mateix, aquest vespre, dins del Festival de Jazz d'Andorra.

0: Maria Schneider és d'aquells noms, Marta, que ja tothom espera i que tothom agraeix.
1: I tant, o com a mínim els que estan més familiaritzats, no?, amb l'agenda jazzística del nostre país. De fet, ja és un habitual del Festival de Jazz de Barcelona, per exemple, i enguany hi torna, com hem dit, però abans recordem que aquest vespre, com dèiem, també actua Andorra, al capdavant d'una formació que també fa temps que rep l'atenció dels programadors, que és la Classic Jazz Big Band, que aquest cop serà dirigida, doncs, per Maria Schneider. De fet, repeteix l'experiència, ja ho havia fet per primer cop el 2022 i està absolutament entusiasmada de tornar a col·laborar amb aquesta formació, recordem-ho, engegada pel pianista Antonio Mazuecos, Almeria, que reuneix músics de nivell de tot l'estat espanyol, entre ells, doncs, alguns molt propers, no?, com Irene Reig, Jaume Llombart o Joan Marc Sauquer. Per acabar de perfilar-ho, aquest cop el saxofonista i cantant Antonio Lizana hi actua com a músic convidat. Tot plegat és avui a les 8 a la Sala Plat del Roure d'Escaldes-Engordany. Qui sigui a Andorra, doncs mira, té la possibilitat de veure-ho. Hem tingut la sort, hem de dir, de poder recollir unes impressions de Maria Schneider sobre aquesta proposta i, per tant, sobre tornar a dirigir la Classic Jazz Big Band.
2: What I love about this group is they just have...
3: El que m'encanta d'aquest grup és aquest foc, aquesta alegria i l'expressió que tenen quan toquen, que és tan viva. Fan uns solos fabulosos i la secció rítmica també és fabulosa. És la foto ideal. I Pablo Mazuecos, per la seva banda, que és una mena de... M'imagino que li podem dir líder. A més de ser el creador del projecte, doncs va ser ell qui va tenir la idea de convidar Antonio Lizana. I, és clar, la peça que havíem de fer és Bulería, Soleá i Rumba, que està inspirada en el meu amor per la música flamenca. També tocarem altres peces. O sigui que realment serà un concert on la música espanyola es troba amb les meves arrels del Midwest americà, d'una manera que no s'havia fet abans. Serà un concert únic, sens dubte.
4: Marta, però per qui no sigui avui a Andorra, no tingui temps de pujar-hi, dilluns també té una oportunitat de veure l'espectacle a Barcelona.
1: Exacte, serà a la Sala Paral·lel 62, la sala gran, dins del Festival de Jazz de Barcelona.
0: Que és un festival, Marta, que de fet es dilata en el temps, i més ara, celebrant els 60 anys.
1: Exacte, per això ara ja es fan concerts que d'alguna manera celebren aquest aniversari. De fet, ja ho van anunciar, entre el 2026 i el 2028 es vol anar celebrant aquesta efemèride, perquè és, doncs, per celebrar, no? Hi ha molts artistes que ara seria doncs impossible resumir, però almenys queda dit i recordat.
4: Però hi ha més festivals andants, em sembla.
1: Sí, com per exemple, des del mes d'abril, el Festival Mas i Mas.

0: El Festival Mas i Mas, Marta, també és d'aquells certàmens que porten noms d'altura per als pròxims dies. Què hauríem de destacar?
1: Doncs, per exemple, el que estem escoltant, una actuació de la nord-americana Carla Cook, demà a la Sala Jamboree de Barcelona. Actua amb una formació on hi ha, entre altres músics, Bruce Barth al piano, també un habitual, doncs, també a casa nostra, diguéssim, i direm que la seva proposta, doncs, mescla jazz, soul i gospel, bàsicament.
2: Marta, i quins altres noms hi ha en aquest cartell? Perquè a mi em sembla que n'hi ha per triar, per remenar, per triar i per remenar i no acabar.
1: I no acabar, exacte. En direm alguns més. Tot això serà, tot això que direm, a la Sala Jamboree, que és com l'epicentre del Mas i Mas. El pianista Matías Gayer, la guitarrista i cantant Jocelyn Good, en format de quartet, la bateria, atenció, bateria dona, que encara, tot i que n'hi ha, potser són poc visibles, doncs aquí estaríem parlant de Megan Visagy, que ve de Londres, o la saxofonista ucraïnesa Julia

0: Anna Galperín, que actua en el marc del programa formatiu que el festival desenvolupa al costat, volem dir, de la Global Music Foundation.
1: Ja veiem que avui ens quedaran moltes i moltes coses pendents per explicar,

0: Marta, i ara ens situaríem en un jazz més, podríem dir, contemporani.
1: Sí, ho podríem dir així. Això que sona és el treball més recent de la trompetista Milena Casado, que demà serà protagonista dins del cicle Jazz by the Sea de l'Escala. Ara ens situem a l'Empordà. Mm-hmm. És una artista d'aquelles doncs, que ja vola alt, treballa moltíssim a Nova York, per exemple, ha passat per gairebé tots els festivals importants de jazz, i demà serà al local Ultramar de l'Escala, doncs, un altre lloc on anar a escoltar jazz i propostes que tenen a veure amb el jazz. I un altre, que no ens el podríem deixar i ens tornem a moure, és Terrassa, perquè al pati de la Nova Jazz Cava, divendres, demà passat, comença una nova edició del cicle Jazz a la Fresca amb Big Mama Montse, i dissabte amb el quintet d'Enric Alegre, que també és conegut per ser el director de la Freddy Jazz Band.
2: De fet, sí, si anem rascant, veiem que aquest estiu hi ha jazz per tot arreu.
1: Doncs és així, i també n'hi ha en alguns terrats.

0: Jo us puc dir que el terrat de casa meva seria impossible, això, però vaja, ja és els terrats.
1: El meu tampoc, eh?
0: Marta, això sona molt bé, diria que és un clàssic, però amb una visió com molt particular.
1: Doncs exacte, seria un clàssic dins de la no clàssica. És una versió de l'Stampin' Up! De Savoy, en aquest cas amb l'Héctor Tejedo Trio, dèiem terrats, i no hem de, hem de dir que no estem parlant de qualsevol terrat.
0: Perquè si ja m'ho penso, ja.
1: Perquè, si ens permeteu, ara tornem a la capital, eh? El terrat del Palau Güell acull des de la setmana passada un cicle on hi ha jazz i altres estils, però justament demà i dijous, i dijous que ve, és el torn del jazz. Demà, amb el trio del contrabaixista Héctor Tejedo, que és ja un valor en alça des de fa temps a la nostra escena.
2: I ens queda encara un altre terrat emblemàtic, oi?
1: Doncs sí, és el de la Pedrera. Potser molts ja esteu al cas, però val la pena recordar el cicle Talents Jazz que té lloc en aquest racó privilegiat, i ho podem dir així. L'edició d'enguany fa dies que és en marxa, i demà passat divendres hi ha programada una actuació del Jonas Díaz Group, amb copa de cava inclosa, per donar més detalls, perquè això sempre va bé.
0: Sempre és interessant, i tant.
1: És una banda liderada per aquest jove saxofonista, i val la pena recordar que el Talent Jazz, doncs, és una reunió de talent sorgit de les tres principals escoles superiors de música, que són l'ESMUC, el Taller de Músics, i el Conservatori del Liceu. Per tant, podem estar segurs que aquí hi ha molt de talent.
0: I abans ens comentaves, Marta, que potser sortirien algunes propostes que també tenen a veure amb les anomenades músiques del món.
1: Sí, perquè de fet, el jazz és permeable, ja ho sabem, a moltíssimes coses, i ja que ens havíem situat a Barcelona, doncs per què no recordar que avui a la llibreria Byron hi actua tot un habitual de la nostra escena, que és el bandoneonista Marcelo Mercadante, argentí d'origen i català d'adopció, i en aquest cas doncs estaríem parlant de tango del segle XXI empaltat de jazz. I si sortim de la ciutat, trobaríem propostes moltes, però en direm algunes. Música brasilera i jazz, doncs el Bontade Trio, que actua a Vilanova i la Geltrú, dins del marc del Fimpe, que en aquest cas seria un cicle més de música d'arrel, no? O propostes de flamenc jazz, com és el cas del projecte Libèrica, que també és un nom programat en un festival que aquest també és d'envergadura i que té lloc a Platja d'Aro.
2: Escolta, ens està agradant molt aquest recorregut que ens estàs fent per tot el país, perquè, escolta, ens porta d'un lloc a l'altre i no parem.
1: Doncs sí, portem un ritme una mica accelerat, potser. Però vaja, és el que intentem, passar una mica per tot arreu. Ara ens quedem uns instants a Platja d'Aro.

Doncs ens hem situat a Platja d'Aro perquè allà ha arrencat la 29a edició del Festival Nits de Jazz. La veritat és que hi ha molts noms d'aquells que valen la pena. El Xavi Torres Trio, amb el saxofonista Miguel Zenón, Lluís Coloma and His Musical Troupe XXL, és a dir, aquí una gran formació amb aquest boogie-boogie de ritme accelerat. Tots uns clàssics, la vella Dixieland. I després també podríem dir que a Tortosa ja fa dies que és en marxa la mostra de

0: de jazz, la 33a edició, que es diu de pressa, amb, per exemple, el saxofonista nord-americà Kenny Garrett, que actuarà demà passat divendres a la plaça de l'Absis d'aquesta ciutat de l'Ebre.
1: Doncs hem vist que la no clàssica dona per molt, no, per moltíssim.
2: Exacte. Gairebé per un programa sencer, realment. Vaja, vull dir que estem encantats de rebre't, Marta, perquè ens faràs cada dimecres a aquesta hora un recorregut per tot allò que... el que hem dit nosaltres, que és la no clàssica. Gràcies per totes aquestes informacions i t'esperem dimecres que ve.
0: A vosaltres, fins aviat.
1: Fins aviat.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El baix baríton Brint Terfel arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran lit de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. L'estiu sona a Catalunya Música. Tots els matins del món, versió estiu. Tots els matins del món, versió estiu. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartrodi.
4: Són les 10 i 1 minut i continua Tots els matins del món, versió estiu.
5: I arrenca la segona hora del magazín musical de Catalunya Música en directe des de l'estudi 14 de Catalunya Música. I a partir d'ara?
4: Doncs a partir d'ara i d'aquí un moment ens acompanyarà la soprano Serena Sáenz, que la podreu veure i sentir a partir de demà a Falstaff, l'última òpera que va compondre Verdi i amb la qual el Gran Teatre del Liceu acomiada aquesta temporada. El seu personatge és el de Naneta, rol que mai fins ara havia representat.
5: I acabarem amb una trobada íntima, la que ens proposarà Victòria Palma. A qui la dedicarà? A partir de 3:15 ho descobrirem. Avui tenim el plaer de rebre una soprano que triomfa a tot arreu.
4: Una soprano valenta i decidida que diu que davant dels reptes rendeixo millor.
5: És Serena Sáenz, bon dia i benvinguda.
6: Bon dia, bon quina introducció. Dia. Ai, moltes gràcies.
5: Escolta, estem a un dia de l'estrena de Falstaff, al Gran Teatre de Liceu, en el debut representat del rol de Naneta.

0: Serent aquí, sentíem la gran ària del tercer acte en la veu d'una soprano històrica com Mirella Freni.
1: Sí, estava pensant, serà la Freni o serà la Mofo? Molt bé, la Freni.
0: Exacte. Un referent o no?
1: És un referent, i tant.
0: Sí?
1: I tant, i tant.
0: Per què?
1: Sí, sí. Bueno, perquè el canto italiano, per mi, la Freni és una mestra. I avui en dia em sembla que no és

0: massa fàcil trobar un mestre que ensenyi el pur canto italiano, no? Llavors, bueno, pues escoltar aquests referents ajuda.
1: Perquè no hi ha artificialitat, per exemple, en l'hora d'interpretar, la vocalitat...
0: No sé, jo ho definiria d'una manera en què el so ha d'estar molt concentrat al centre de la nota i la resta ha de ser vellut.
1: O sigui, com un diamant, però ben embolicat.
0: Un diamant,
1: no?
0: Ben embolicat, saps? Però que projecti. I ostres, és fantàstic d'escoltar, però no és la cosa més fàcil de fer, no?
1: Exacte.
2: Serena, aquesta temporada al Liceu vas debutar com a Dina a l'Elisir d'Amore i ara com a Naneta Falstaff. Dues, podríem dir, comèdies, i dos rols força diferents, però lligats per la idea de l'amor i per un cert aire de candidesa, sí. Podríem dir.
0: Sí, total. La Naneta és un personatge jove, molt espumejant, diria jo. és l'alegria de les quatre comares de Windsor que hi ha en aquesta òpera. A més, en aquesta producció la veiem moure's molt, està tota l'estona corrent cap amunt i cap avall. I també té aquesta part pícara, no?, de dir... Bueno, jo sóc la bona nena de la família, però faig de les meves perquè estic enamorada i... En el moment que pugui, pum, me'n vaig a veure el nòvio. És a dir, que ningú em vegi.
1: Sí, has citat la producció, que és de Laurent Pelly. Sí. T'hi sents còmode en aquesta producció que s'estrena demà al Liceu?
0: Doncs és una producció maquíssima de veure. El públic s'ho passarà superbé, però com a intèrpret... és un repte fer aquesta producció. A nivell, sobretot, cardiovascular, t'ho dic. Durant els assajos he estat malalteta i... Ostres, és una casa que té 3 pisos i estic tota l'estona pujant i baixant les escales. I després, durant aquesta àrea preciosa lírica, m'estic movent molt, també, com una fada fent així, com un fantasma. Que de veure és fantàstic, però per interpretar a mi em suposa un repte important físic, perquè aquestes frases llarguíssimes líriques, ostres, se m'acaba l'aire, saps? I llavors, bueno, he de fer una mica d'entrenament extra.
1: I hem parlat també d'aquest personatge que té un cert aire de candidesa. És potser de les coses que t'ha interessat més d'aquest personatge o no? De Naneta. O què és el que t'ha interessat més?
0: Mira, el personatge... No, la candidesa és una cosa que acompanya en el meu repertori de les ines. Totes tenen una mica aquest tret comú. Però la Naneta m'encanta la seva frescura. O sigui, és el que deia, espumejant total. No saps per on sortirà. De repent diu que sí al seu nòvio, de repent li diu que no, que adiós muy buenas, què fas aquí? Perquè tu no has de ser part de del nostre complot per fer-li una bufa a Falstaff. I de repent sóc molt rebel amb el meu pare i faig el que em dóna la mala gana. Aquest canvi de color tota l'estona és superdivertit.
2: Tal com hem dit, la primera cita serà al Liceu amb el Falstaff de Verdi, però l'estiu de la Serena Sáenz és molt llarg. Ara el repassem, però jo crec que aquesta música que sona ens ajudarà a relaxar-nos perquè hi ha tants concerts, tantes actuacions, que us quedareu ben parats.

0: I jo no sé, Serena, si entre tants concerts d'estiu i tanta feina que t'espera, algun programador de jazz t'ha cridat perquè cantis aquests estàndards de jazz que tant t'agraden i aquesta admirada teva Beyoncé, que està aquí sonant.
1: És que l'estava... Vaja.
2: Ja m'hagués posat a cantar-la, eh? M'encanta, sí, aquesta cançó.
1: No t'ho demanem perquè demà estrenes al Liceu, però vaja, ens encantaria que aquí poguessis cantar.
2: Bueno, he de dir que a mi el jazz, el soul, m'apassiona. M'encantaria fer un concert només dedicat a això, però és que quin... És que
0: però
2: tinc l'agenda molt,
0: quan,
2: molt plena.
0: Quan el podries
2: fer? És que jo estava pensant, dic, quan faig això? Perquè no vull dir que em perjudica, però és una mena de cantar diferent, saps? Diferent. I, o sigui, ara estic fent funcions líriques, canviar de repertori completament i fer més veu de pit, que m'encanta, necessitaria un període de temps on estigui més relaxadeta.
0: Clar.

0: Repassem. Xavier, repassem, perquè aquesta dona fa tantes coses que...
1: Jo abans de repassar,
2: també
1: m'agradaria saber...
2: També tinc pauses, eh?
0: Sí, no? També. Ara també ens explicarà les pauses.
1: Perquè després de Falstaff, que s'allarga pràcticament fins a finals de mes al Liceu, ja hi haurà alguns dies de descans, de relax, de serenitat,
2: no.
1: O no hi ha manera?
2: Encara no.
1: Encara no. Perquè després del Falstaff, la primera cita que tindràs, quina és?
2: Doncs després del Falstaff me'n vaig el dia següent corrents cap a Mèxic, a... un
1: Mèxic.
2: Festival, sí, un festival que fan a Playa del Carmen, a Cancún, a Londra de la Parra,
0: sí.
2: Que s'ha portat
0: sí.
2: La Orcam,
1: sí.
2: I allà faré tres concerts. El primer és una gala de sarsuela amb el Rolando Villazón, després fem la segona de Mahler i acabem amb la novena de Beethoven.
1: Escolta.
0: A veure.
2: O sigui, el juliol està mogudet.
0: Déu-n'hi-do. I l'agost tenim alguna cosa o descansarem a l'agost?
2: I llavors a l'agost, com a mi m'agrada sempre estar activa, per què no? He muntat un curs de cant a Menorca.
0: Molt bé.
2: No és que jo faci classes de cant, jo faig les classes de moviment i de consciència corporal, però amb el gran pianista i repertorista Rubén Fernández Aguirre, ell farà tota la part de coaching musical interpretatiu, i la meva mestra de cant, que és l'Anna Ullet, farà les classes vocals. Això és una setmana, i després tenim un concert d'apertura, perquè aquest curs ja el vaig fer l'any passat, i s'acabarà el curs amb una gala final de totes les alumnes.
0: I això ho has organitzat tu?
2: Això és una cosa que he organitzat jo, perquè... No sé, pensant, dic, ostres, la vida m'ha donat molt, estic en un punt... O sigui, jo soc encara molt jove, però és que ja he viscut molt. I vull tornar al públic jove i a les cantants joves el que he après fins ara. I que, a més, moltes em diuen, ai, és que clar, com tu encara ets jove, jo... em veig com un mirall, no? I segueixo la teva trajectòria.
0: Home, ets un referent, les coses com siguin. Per moltes cantants joves que puguin estar noies acabant la carrera, diuen, caram, la Serena,
2: ja,
0: no?
2: Sí.
0: Això és així, és una responsabilitat.
2: Sí,
0: també.
2: És una responsabilitat. I per això jo vaig pensar, dic, ostres, doncs muntaré aquest curs, que és el que m'hagués encantat tenir a mi en el meu període de formació. O sigui, és el format que m'hagués encantat tenir, saps? En un lloc d'estiu fantàstic, amb un professorat que sé que funciona, i després amb un referent que em pot ajudar també a entendre de com funciona aquest món i com entrar-hi.
0: I després, a l'agost, què passarà a l'agost?
2: I a l'agost faig un gran debut al Festival de Salzburg.
1: Això són paraules majors, eh?
2: Sí, em fa moltíssima il·lusió.
1: Ara t'ho anava a dir. Això és vaja,
2: sí.
1: Perquè allà hi és tothom. I quan dic tothom, vol dir tothom.
2: No,
1: eh?
2: Ja ho sé. Estaré una setmana també per aprofitar a veure els companys, però és que no hi ha entrades. És impossible, des del dia 1 no es pot anar. No, no t'ho juro, eh? Jo encara que hi canti no tinc entrades.
0: No m'ho puc creure,
1: farem una
0: això.
1: Trucada, farem una trucada a Salzburg, eh? I, escolta, aquí tenim la Serena.
2: És supercomplicat, ja. A veure si m'ajudeu.
1: Ho intentarem, però vaja, segurament que... Després de que t'hagin sentit i t'hagin vist a l'escenari, jo crec que no hi haurà cap problema perquè puguis assistir a moltes de les representacions que es fan a Salzburg.
2: Quedaré allà, a la finestra, escoltant, des de fora, si no...
1: Escolta'm, Serena, ara ens ho comentaves, eh? Et coneixem prou bé. Amb 12 anys vas començar a cantar al cor infantil de l'Orfeó, vas estudiar al Conservatori de Liceu, ara ja fa anys que triomfes als escenaris de mig món, com una de les artistes més versàtils de la teva generació, no? Vas començar estudiant periodisme i dansa, periodisme per tradició familiar, perquè recordem, el teu pare va ser director de la Vanguardia, dansa, i per què al final va guanyar el cant?
2: Jo ara, veient-ho tot en perspectiva, crec que vaig ser bastant pragmàtica. Primer, perquè tothom em deia que era una gran cantant, jo no ho sabia, perquè no em podia comparar amb altra gent, però jo veia que era una bona ballarina, però a la meva classe de formació veia altres noies que eren millors que jo. Dic, vale, jo sóc una bona ballarina, però no seré una prima dona. Bueno, pues, siguiente. Saps? Si els altres diuen que puc ser una prima dona cantant, bueno, pues els hi faré cas. Així va ser.
1: Una bona decisió.
2: Has vist?
0: I sí, en qualsevol carrera d'èxit hi ha moments que marquen un abans i un després, per exemple, aquest.

0: Quins records aporta això que estem escoltant, això és l'any 2018, quan va rebre el premi a la millor intèrpret de Mozart a la final del concurs Tenor Vinyes. Quins records aporta això?
1: Ostres, sí, va ser com la primera gran fita. Aquest concurs em va portar moltíssim. A més, una cosa que no se sap és que l'audició prèvia per entrar al concurs Vinyes la fan arreu d'Europa, no?
0: Sí, i a diversos teatres.
1: Sí, exacte. Jo en aquell moment estava ja vivint a Berlín i vaig fer l'audició a Berlín.
0: Exacte.
1: I va ser durant la meva audició pel concurs Vinyes on el director del Teatre de Berlín em va escoltar i em va dir: tu qui ets? Què fas? A veure, què vol dir això? Vine a la nostra casa i fes l'Òpera Estudio. Ostres,
2: carai,
1: saps?
2: Això sí que és una cosa, una conjunció.
1: Clar, va ser una conjunció total, perquè just en aquest any jo volia fer una Òpera Estudio, que és aquest programa post-conservatori, on aprens moltíssims, et donen funcions, però també et donen una formació, no? I jo tenia moltíssimes ganes d'entrar a l'Òpera Estudio de Berlín, però jo vaig veure a la web que no necessitaven sopranos aquest any. I just per aquesta... el concurs Vinyes, l'audició prèvia, vaig fer allà, estava el director i em va dir: bueno, podem fer una excepció. T'ho juro, eh?
0: I l'excepció és això.
2: Va ser la Sirena Sait.
1: Molt bé.
0: Clar que sí. Clar.
1: Va ser increïble. I llavors, gràcies al concurs Vinyes, vaig tenir feina els pròxims 2 anys a Berlín, a l'Òpera Estudio, que va ser meravellós. Vaig conèixer el Barenboim, em va donar la benvinguda i a sobre em van donar un premi. O sigui, bueno, no un, uns quants.
2: Uns quants premis.
0: Veus que això mateix pot passar a Salzburg?
1: Això també pot passar a Salzburg.
2: Això també. Però el 2018 també va passar una altra cosa.

0: Els nostres oients haurien de veure la Sirena Sáenz per un foradet, perquè està, jo diria, Xavier, analitzant
1: Exacte, cada
0: nota,
1: nota, cada moment, com ho interpreta. Aquí potser ho podia haver fet així. Però clar, estem parlant del 2018,
0: Serena. Però, per favor, Serena. Però...
2: Home, sóc molt autoexigent.
0: Home,
2: i no m'agrada escoltar-me coses antigues. M'autofustigo.
1: Però això és preciós, no?
2: És preciós.
1: Home...
2: No, es, es me al... merecía un premio.

0: Jo, vinga, va.
1: Que és el Premi Extraordinari del Centre Superior de Liceu, nom aquest caro nome de Rigoletto, no? Sí. I amb el qual has debutat aquest any a la Ballarix, a Xopa, no?
2: Total, sí,
1: i amb
2: sí.
1: grans elogis.
2: Sí, sí, va ser una producció fantàstica. Ara, al març, vaig fer el meu primer Rigoletto a Múnich i just, és que clar, estava comparant i dic, ostres, és que la veu evoluciona molt. Però quan jo ho noto molt, quan he treballat una cosa durant els estudis fa bastant de temps, ostres, reenganxar-ho i ara amb la maduresa de la veu i amb la tècnica com ha evolucionat, ostres, és molt millor que quan començo un rol de zero.
0: Sí. Escolta'm una cosa, jo recordo a la Cena de Sants li vaig fer un molt personal fa un temps, sí. I vas dir, hi ha dues òperes que jo les voldria interpretar, les tinc en cartera, depèn de com evolucioni la veu, però també depèn de com jo les pugui afrontar des d'un punt de vista psicològic, que era la Traviata i l'altra, crec que em vas dir, Manon. Com ho tenim, això?
2: Bueno, doncs mira, la Traviata la vaig cantar per primera vegada l'agost passat, en versió així semi-escenificada, a Dinamarca, a Copenhague, a un festival que fan a l'estiu, per provar, saps? Per poder explorar aquest rol que em causa molt de respecte, sense aquesta pressió d'un teatre de la significació i tot això. I em va donar una gran empenta per dir, vinga, això ho farem. Però no cal, ara, saps?
0: O sigui, més endavant.
2: Hi ha molt, sí, no sé, tinc molta trajectòria encara. I hi ha molts rols que han de venir.
1: Perquè la Traviata estem parlant d'una òpera que són tres actes, però gairebé és una òpera cada acte, perquè, clar, vocalment, vull dir, és molt diferent la Violeta del primer acte amb el del final. I també és un personatge que psicològicament hi has d'entrar molt, no?
2: Vull dir
1: que és veritat que és, jo crec que per les cantants és un paper que quan el tens allò ben dominat és esplendorós, perquè l'hem sentit cantar per les grans divas del món de la lírica, però és el que dius, no? És dir, t'hi has de trobar.
2: M'hi he de trobar i sobretot que no vull fer passos massa d'hora.
1: I fas bé, crec.
2: Sí. De moment, estic molt contenta. La meva gent sempre diu, és que la teva intuïció sempre segueix-la perquè ens ha portat per bon camí fins ara, dic, posada. La meva intuïció diu, esperem.
0: Escolta, abans parlaves del que et va portar a treballar, a introduir-te a l'Òpera Studio a Berlín, però a mi m'agradaria que expliquessis una anècdota quan vas conèixer el Daniel Barenboim.
2: Ah.
0: Que ell et va fer l'audició, no? O la...
2: Sí.
0: Com va anar això?
2: Clar, perquè aquesta primera audició va ser una cosa, però després per entrar a la casa t'havia d'aprovar el gran mestre Daniel Barenboim. Clar, i jo vaig fer aquesta audició... Era l'escenari normal, o sigui, no era una sala, no? I el públic només estava ell, allà al mig de la platea. I, ostres, tu... Bueno. I vaig cantar l'àrea de Manon. I l'àrea de Manon, una de les àrees que té, la Gavotte, té dos parts. La primera part i la segona part, que és una mica més liriqueta. I em va parar. Clar, vaig fer com la primera part i vaig acabar la cadència i em va parar. I, ostres, ja està. Ja m'ha dit que fatal, no m'està deixant acabar l'àrea. Jo pensava per dins meu, dic, ostres, ja està, ja no anem cap a davant. I al contrari, es va aixecar i va dir, ai, Serena, muy bien, querida, bienvenida a casa. I jo, em vaig quedar així. No tenia paraules, no sabia què fer. Bueno, vaig marxar de l'escenari que no entenia molt què estava passant. I una altra cosa que em va al·lucinar és que érem, em sembla que 4 o 5 persones aquell dia audicionant de totes les cordes. Ostres, ens va parlar a tots en la nostra llengua materna. Increïble.
0: Increïble, sí.
2: Però increïble. O sigui, hi havia un israelí, hi havia un rus, hi havia jo en castellà, en alemany... O sigui, a tots en la nostra llengua materna... superamigable, superamable, amb un somriure dient que bé poder nutrir aquesta gent jove i ajudar-los. No sé, va ser, de veritat, o sigui, 2 anys de formació al seu costat invaluables.
1: Escolta'm, un altre dels èxits importants dels últims anys va arribar al juliol del 2021, substituint a última hora.

0: I quan hi ha una llarga ovació en el teatre d'òpera de la teva ciutat, la persona que la rep, què pensa?
1: Jo em vaig posar a plorar en aquell moment a l'escenari. Ostres, molt fort, eh? Perdó. És que va ser una nit màgica, o sigui, és de les nits més memorables de la meva carrera. Era el meu debut professional a casa. Un dia inesperat, on...
2: Com les grans.
1: Tot corrents, i veure aquest resultat final. O sigui, bueno, jo en el moment no ho entenia. O sigui, em va costar com uns quants dies d'entendre el que havia passat, no? I que havia anat tan bé. Però en aquell moment, o sigui, aquesta àrea és una àrea de titanes. Són 16 minuts on estàs tu sola.
2: I
1: encara no ha acabat. O sigui, aquesta ovació és al mig. Hi ha un altre tros.
2: Sí. És l'àrea de la bogeria.
1: És l'àrea de la bogeria. I després aquesta cadència fantàstica amb la flauta, que és l'Alexandra, i cada vegada que la veig a Liceu, a l'orquestra, o sigui, no, l'estimo molt perquè estava allà i ja donant-me suport, mirant tota l'estona, dient, aquesta cadència la fem juntes i tu estaràs a tope.
2: I ho vas estar, realment.
1: Ostres, va ser molt emocionant.
2: Veus que va bé també recordar i sentir,
1: Sí. No, és que ara ho estava escoltant i dic, uau, és que estava molt bé de veu aquell dia i m'he emocionat i tot, perquè dic, uau, és que...
0: I una soprano, una diva catalana, et va dir precisament, Serena, has d'estar sempre preparada per si passa una cosa com aquesta, que et criden un dia per l'altre. I aquesta persona que t'ho va dir ho sabia molt bé.
1: Això m'ho va dir dos grans. Primer la Montserrat Caballé. I després el Plàcido Domingo, que m'ho va escriure. I és veritat, o sigui, aquests grans divos, per què són grans divos, no? A part de per la seva qualitat vocal i escènica meravellosa durant tots aquests anys, és perquè la Montserrat m'ho explicava, em deia, no, és que si tu truquen de l'escala, que et volen per aquest rol X en 3 dies, si tu no et saps el rol, tu te l'estudies i tu vas i el fas. I jo, pensant, aquesta dona està boja. Però ho entenc. O sigui, si tu tens aquesta capacitat de feina i creus molt en tu mateix, home, cadascú saps on estan els seus límits, no? Però jo sabia que això podia fer bé, jo estava preparada per fer la Lucia. I per això vas, no? O sigui, tampoc cal ser cabra loca i dir, sí, jo vaig i després et pot ser contraproduent a la carrera. Però en aquest cas, va ser fantàstic.
2: Escolta'm, Serena, abusarem una mica també del teu temps. Sé que no tens cap compromís així, res, d'aquí poca estona, i els oients també ens permetran allargar un pèl més la conversa amb tu.
1: Fantàstic.
2: Seguim repassant moments i registres diversos de la teva carrera. Ara, amb el segon premi que vas guanyar el 2022 al concurs Operàlia de Riga.

0: I a tu t'agrada molt cantar sarsuela.
1: Ai, a mi m'encanta la sarsuela.
0: Per què?
1: Ai, perquè és, no sé, cantar la teva llengua canvia molt. Sempre estic cantant en alemany, en francès, en italià, i de repent, quan saps el que dius i... A veure, sempre sé el que dic, però quan ho sents realment, perquè és la teva llengua materna, ostres, se siente diferente esto.
0: Molt bé.
2: Escolta'm, l'any passat va arribar el primer disc en solitari, que vas voler titular amb el nom de...
1: Birds.
2: Que és un recull de 14 peces de diferents compositors del segle XIX i el XX i que tenen en comú la imitació del cant de les aus.

0: Com vas fer la selecció, aquesta selecció tan meravellosa? Com ho vas fer?
1: Bueno, tenia una llista molt més llarga que aquests 14 temes, però, clar, al final s'ha d'acotar per fer un disc. I, no sé, això ho vaig gravar, va sortir l'any passat, però ho vaig gravar fa 2 anys i mig, més o menys. I jo volia plasmar, tenir aquest record més per mi que per ningú més.
2: Que ja està bé.
1: Bueno, és una representació de les meves capacitats vocals en aquest moment que acaba de complir els 30. I sobretot el ruiseñor de Nachtigall és l'ocell que més canto en aquest disc, perquè és la veu de soprano lírica coloratura, diguem-ne, fa tots aquests melismes i coloratures, que és una imitació del rossinyol. I molts compositors s'han inspirat en el cant del rossinyol per les seves cadences, no? I vaig dir, vinga, per què no? Tenia aquesta idea rondant-me i vaig dir, ostres, doncs el meu primer disc podria ser molt eloqüent que comparés la veu de soprano lírico coloratura amb el rossinyol, perquè són les criatures que més s'assemblen, diguem-ne. I per això va sorgir aquesta idea, sí.
2: I seran l'any que ve, ara tornem a les actuacions en directe, l'any que ve, en tancar la temporada del Liceu, ara tanques tu amb Falstaff, i la temporada que ve ho faràs a la flauta màgica com la reina de la nit.

0: Serena, es tracta d'una producció de Marcos Morou, de la Veronal. En el cartell promocional apareixes juntament amb la Sara Blanc en una mena de vagoneta de muntanya russa i fins i tot ho comentàvem amb en Xavier, costa reconèixer qui és qui. A veure...
1: Totalment. O sigui, jo, quan vaig veure les fotos finals, vaig dir, mare meva. Però sí que és veritat, jo vaig estar 2 hores a la cadira de maquillatge per fer aquestes fotos. Per tant, difícil de reconèixer-nos, ho esperava. Bé, jo agraeixo que em digueu que és difícil de reconèixer perquè no m'agradaria semblar-me la reina de la nit a la vida
2: real.
1: La vida real. No. No sóc dolenta.
2: Deixa'm preguntar-te una cosa que no sé si em podràs respondre. Veurem una muntanya russa a l'escenari de Liceu en aquesta flauta màgica?
1: Això és el que m'han dit, sí.
2: I com...
1: Veurem una muntanya russa? Això? No ho sé. Jo m'imagino un alt Tibidabo, però...
2: I et clar, veus cantant en una vagoneta d'una muntanya russa?
1: Mira, estar sentada i que em portin és més còmode que anar corrents jo. Llavors no em sembla cap cosa així massa
2: extraordinària,
1: difícil.
2: No?
1: No, sí, mira.
2: I fins i tot divertida, no?
1: Clar, és que a mi si em porten, jo puc cantar el que sigui. Si m'he de moure jo i córrer mentre canto, això és el problema.
2: Doncs escolta, jo tinc moltes ganes de veure-us a dalt d'una vagoneta, sí, sí. Una muntanya russa...
1: Mira, jo ja en produccions ja no és que em posin el que vulguin, perquè he cantat penjada de 10 metres, he fet de tot. Per tant, poc m'espanta.
2: Serena Sáenz, la soprano de moda, m'agradaria dir-te, perquè realment, vull dir, estàs en un moment espectacular, vull dir, ho hem repassat, el Falstaff a partir de demà, aquest estiu imparable, Salzburg, una de les grans cites, no? I que tornarem a veure l'any que ve al Liceu i allà on sigui, no? A Mèxic, a Alemanya, a Itàlia, allà on sigui.
1: Sí, sí, no, ve una temporada també intensa i fantàstica. De fet, faré una mica de vacances. Al setembre, veus?
0: D'això no n'hem parlat. Al setembre serà...
2: Home, és que t'ho mereixes, eh?
1: Tranquil·leta, perquè ho necessito. I després començo la temporada fent nova producció a Viena, d'Ariadna Fnaxos, una nova producció del Barrikoski, que em ve molt de gust. Servineta també és un dels meus rols ja fetitxe, diguem-ne, que he fet unes quantes produccions i ara fer una nova producció on jo puc crear el meu personatge des de zero, doncs m'agrada molt.
0: Serena Sanz, gràcies per venir a l'estudi. Bon estiu, però sobretot també descansa una mica.
1: Sí, sí. Gràcies a vosaltres, un plaer.
2: A tu.

0: L'estiu dels festivals és a tots els matins del món. Versió estiu. A l'ombra del Lledoner, amb Raimon Colomer.
1: Tenim en Raimon Colomer fent-nos cada dia la selecció musical.
2: Però on és en Raimon? Aquesta és la pregunta, no?
1: Jo l'he buscat aquí a l'estudi, a l'ombra del Lledoner, l'he buscat a la redacció, l'he buscat per tota la casa, però no hi ha... I he preguntat, però no hi ha manera de trobar-lo.
2: Apareixerà.
1: Però mira, una de les notes que ens ha deixat diu així. Els valsos de Prokófiev tenen una personalitat inconfusible, elegants, però amb un punt d'inquietud que els fa irresistibles.
2: En aquesta versió, per violoncel i piano del vals del ballet La Flor de Pedra, Misha Maisky i Marta Argerich converteixen la música en una conversa plena de matisos.
1: I val la pena escoltar com el violoncel canta gairebé com si fos una veu humana.

0: Era el vals del ballet La Flor de Pedra, arranjament per violoncel i piano de Sergei Prokofiev, a Misha Maisky, violoncel, i la Marta Argerich, piano.
1: Trobades íntimes, amb Victòria Palma.
2: En efecte, Victòria, bon dia i benvinguda.
3: Bon dia.
0: Bon dia.
4: Bon dia.
2: Falten gairebé 2 minuts per 3:15 i, com veieu, aquí no parem, eh? És com una carrera allò de fons.
0: De fons.
2: Però vaja, també marcant el pas, mica en mica, després d'aquesta conversa amb la Serena, arribem a una trobada íntima, Victòria. I, escolta, on ens portes avui?
3: Doncs mireu, jo vull que marxem a l'Àfrica, a la gran vall del Rift, sí, a Kènia, i vull que hi anem amb aquesta música.

0: Jo tenia una granja a l'Àfrica, al peu dels turons de Nong. Així comença una novel·la. Quina novel·la?
1: Home, Memòries d'Àfrica.
0: Memòries d'Àfrica. I aquesta és la famosa frase amb què comença aquesta novel·la que va escriure la danesa, la baronessa Karen Blixen, coneguda també amb el pseudònim. De fet, ella va fer servir molts pseudònims, però probablement el més conegut és Isaac Dinesen. Perquè quan ella volia parlar d'ella mateixa, no és que es posés un cognom, no, el cognom era el seu, de soltera, però es va posar un nom neutre, per dir-ho d'alguna manera. També faria servir un nom de la mitologia, perquè ella volia que se la considerés pel que feia, no per qui era. Hem de tenir en compte que ella era una persona, era baronessa, era dona, i en aquest cas ella volia signar amb un pseudònim que pogués dir el que fos, perquè volia obrir-se en canal amb moltes de les seves novel·les.
1: I podríem dir que era una dona empoderada?
0: Era una dona empoderadíssima. Pensa que ella provenia d'una família noble, terratinent. Ella neix el 1885, es casa amb un cosí llunyà, baró, per tant, passaria a ser baronesa. I era una dona amb una formació exquisida, com dèiem l'altre dia, també es forma a casa, en aquest cas...
1: Com tantes.
0: Com tantes dones, com la majoria de dones. Els homes anaven a l'escola, anaven a la universitat, elles no podien accedir-hi fins molt endavant. En aquest cas, ella estudia amb les seves ties, amb les seves tietes, amb la seva mare, que és qui l'endinsa en el món de la música, lectura dels clàssics, coneixement dels clàssics, de la música clàssica. També, fixeu-vos, va estar becada per l'Acadèmia Reial de les Arts danesa. Va estudiar 3 anys pintura i dibuix i ella es pensava que es decantaria per aquí, però finalment va veure que la seva veritable vocació era la literatura, era l'escriptura. I amb tot això faria un viatge per Europa, visitaria París, estaria un temps a París, visitaria Roma, visitaria Londres, això també li donaria coneixement de llengües. De fet, fixeu-vos, aquestes memòries de l'Àfrica són una part de la seva vida. És la seva experiència que l'autora viu a Kènia, és una autobiografia novel·lada on ella marxa per tirar endavant una granja de cafè gairebé sola. Allà al punt arriba, el seu home li enganxa la sífilis, estarà tota la vida malalta, i ella munta aquesta granja de cafè. Però és, com us deia, aquestes memòries d'Àfrica és la seva vida. Ella diu, hi ha una frase seva que resumeix molt bé aquesta manera d'entendre la literatura i que plasma en aquestes memòries d'Àfrica, que diu, tots els dolors es poden suportar si els poses en una història o expliques una història sobre ells.
2: Una història, Victòria, que per sort va arribar al cinema.
0: L'any 85, Sidney Pollack la portaria al cinema, aquesta història. Bé, aquesta, a més, li encarregaria la música al gran compositor anglès John Barry, que ell convertiria una de les bandes sonores més icòniques del cinema, guanyadora d'un Òscar aquell any, juntament amb 7 estatuetes més.
1: Una música que té a veure també amb la seva vida i els seus gustos.
0: I tant, mireu, tota aquesta banda sonora no és gratuïta. Aquesta pel·lícula, que és aquí on vull anar a parar, perquè el compositor John Barry sabia perfectament que primer compondre aquesta música, que es va adaptar com un guà en aquesta història. I també, pel damunt de tot, sempre plana la música de Mozart.
2: I per què Mozart?
0: Doncs mireu, incorpora diferents músiques de Mozart. Hi ha una sonata, la sinfonia concertant, 3 divertiments i també aquest concert.

0: Aquest és el segon moviment, l'adagio del meravellós concert per a clarinet, que és el 622 de Wolfgang Amadeus Mozart. És una música que sona en una de les escenes més memorables de la pel·lícula, quan Denis, en aquest cas, era en Robert Redford. Com oblidar-lo?
1: Exactament, com oblidar-lo?
0: Sí, però també com oblidar Meryl Streep, perquè
1: també,
0: està per menjar-se-la.
1: I tant,
2: és que
1: tots dos.
0: Meravellós, mira, ja se'm posa la pell.
2: Mira, m'estàs fent emocionar, Victòria, de veritat, eh?
0: No, i a més, és un moment que fixeu-vos que sona en el gramòfon, doncs sona aquesta música, no? Que ella escoltava a l'Àfrica. Sabem que ella escoltava aquesta música, entre d'altres.
1: I quines altres?
0: Mireu, aquest cap de setmana he estat a Copenhague, 4 dies, entre altres...
2: Què en dius?
0: Sí, no ho sabies.
2: No,
0: home, Xavier. Entre altres coses, per visitar aquesta casa museu meravellosa que està al nord de Copenhague, amb mitja horeta t'hi plantes amb tren. És l'antiga granja familiar de la família. Quan ella torna de Kènia després de passar-hi 17 anys, és el 1931, doncs aquell any cau rendida, no?, per la caiguda de preus, el mateix any que el seu amant mort, i ella s'instal·la en aquesta granja i la recupera, i és on començarà aquí, doncs, si hi ha la seva gran carrera literària.
2: I escolta'm, en altres novel·les també fa servir la música?
0: Sí, en d'altres novel·les també fa servir la música. La música sempre hi és present. Mireu, en aquesta casa museu entres en una sala, la sala verda, que en diuen que és on ella treballava, i veus un gramòfon, que és el que elles van portar a l'Àfrica.
1: Ai, que emocionant,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és preciós. I fixa, Rosa, a sota hi ha un musiquer tot ple de discos. I, clar, i allà està explicat tot, menys quins discos hi ha. I li vaig demanar a una guia que hi havia quins discos eren. I diu, no ho sabem. Dic, però quina música escoltava? Fixeu-vos, i és tot detallat, totes les fotografies, tot. És meravellós, és que és meravellós, però la música sempre queda... Bé, i al final, doncs, ens van dir que podríem trobar-ho, que està tot detallat, catalogat. Finalment, a la nit, buscant-ho, no? vam trobar, doncs, quines músiques hi han posades en allà. Que li vaig dir, seria bo que poséssim una aquí, no?
1: Home, perquè, i tant, quines perquè seria molt més...
0: Quines músiques sonaven aquell gramòfon?
1: Quins
0: eren els gustos musicals que es concentraven, bàsicament, la seva gran debilitat era Wolfgang Amadeus Mozart, que surt en aquesta pel·lícula, també surt tirant el Festí de Babet, que també és seva. Händel era un altre clàssic de capçalera indispensable, que tant durant la seva etapa africana com el seu retorn a Dinamarca sempre escolta. També Beethoven, també Schubert i Brahms. I també fixeu-vos, també en aquests discos hi han cançons tradicionals i clàssiques, escandinaves, daneses, antigues, perquè quan està allà ella... quan està a l'Àfrica, sentia una gran nostàlgia i una connexió amb el repertori folclòric i també amb el saló de Dinamarca, el saló de casa seva on escoltava música. Algunes filmacions, fins i tot, que he buscat per internet d'aquestes domèstiques, de fons se sent, fixeu-vos, aquella melodia tradicional anglesa del segle XVII, Greensleeves. I també se sent, clar, i també hi havia, doncs, molts discos de Johann Sebastian Bach. I de tot Johann Sebastian Bach, la que amb ella i amb ell, el seu amant, li agradava més, era aquesta.

Doncs és el concert per a dos violins en re menor, número de catàleg 1043 de Johann Sebastian Bach. I que formava part d'aquesta música, doncs, una de les músiques que Karen Blixen escoltava a la seva granja de Kènia. Hi ha cartes i hi ha, a més, diversos testimonis que mencionen que ella i que el seu amant, anglès, Dennis, escoltaven aquesta música en el gramòfon. I Bach, fixeu-vos, era un dels compositors habituals que escoltaven, sobretot aquesta que seria, vindria a ser, doncs, molts biògrafs d'ella l'han trobada com

amb la seva banda sonora íntima amb ell, aquest concert per a dos violins, perquè Bach ocupava un lloc gairebé espiritual, va ocupar en la vida de Karen Blixen. Mozart representa

0: va reunir, ara ja ploraries, que és preciosa, una fotografia, sí, de veritat, que reuneix a 1.050 treballadors que tenia. Tots es muden, muden en el sentit de, com es muden ells, amb grans collars, fan una gran festa amb els seus balls, reben en el rei. I ella allà diu que va ser el moment més feliç, sens dubte, de la seva vida, quan va veure com tots aquells treballadors es donaven, tots l'anaven a recolzar perquè el rei veiés que bé que estava ella i que bonic que ho feia. Però ella en allà és com quan té un cop que diu què hem fet, no, amb aquesta gent?
1: Sí, sí.
0: Què els estem fent a aquesta gent? I aquella fotografia...
2: És la imatge de la denúncia.
0: És exactament. I dius, els hi donàvem, què els hi donàvem, no? Els hi donaven alguns, els hi donaven la Bíblia i ens quedàvem la terra, no? Va. En fi.
2: Deixa'm que sentim un pèl més.
0: Clar,
2: aquesta música
0: tant,
2: preciosa de Bach.
0: Meravellosa.

0: I, Victòria, ens vols portar una altra referència de Bach?
1: Sí, bé, en aquest cas és un, sí, és un himne luterà, no és ben bé de Bach, però és de l'època de Johann Sebastian Bach, perquè, a part d'aquestes memòries d'Àfrica, ella també va escriure el Festí de Babet. Ella era una gran cuinera. De fet, en allà hi ha un restaurant i pots menjar unes sardines. Sí, Karen Blixen.
2: De veritat, sardines, sí, Karen Blixen.
1: Sí, de fet, ella al final dels seus dies menjava, bevia xampany i menjava ostres.
2: Va viure 77 anys.
1: 77 anys, però és sempre delicada, des que el seu home li passa a la sífilis, sempre va estar delicadeta. I aquestes sardines eren molt fàcils, unes sardines de llauna amb llimona que passen bé. Sí, clar, amb una copeta de cava i...
2: Passen perfecte.
0: Sí, sentim l'himne.

0: Aquest és un dels himnes que sonen, un himne luterà que sonen a la pel·lícula El festí de Babet, que també va escriure ella, que arribaria al cinema l'any 1987. I aquí la música també és molt important. Wolfgang Amadeus Mozart, el Don Giovanni, és també compositors danesos com Frederic Colau, Johannes Brahms, i entre d'altres, doncs, molts himnes luterans, perquè clar, aquella és una vida, una comunitat pietista que reprimeix sobretot bé, la vida, quan ella fa aquell gran festí, ningú vol menjar, no sé si recordeu la pel·lícula, i al final doncs allò és meravellós, perquè ella, doncs, amb tot el que aconsegueix amb aquell festí, doncs els aconsegueix reunir-los i que es desmadrin, per dir-ho així, una miqueta.
1: I sempre, Victòria, acabem aquesta secció amb una pregunta. En una frase, quina és la importància de la Karen Blixen per nosaltres?
0: Bé, en aquest cas és...
1: Una frase,
0: sí,
1: Victòria,
0: sí,
1: a veure.
0: Però en aquest cas és com una banda sonora. Està tan ben fet en el cas de les Memòries d'Àfrica i en aquí també, no? Que moltes vegades no en són conscients els espectadors, no? De com els gustos d'ella estan plasmats. També arriben al cinema música, cinema i novel·les.
2: Doncs res, marxem. Fins aquí el programa d'avui. I demà?
1: Demà ens acompanyaran dos tarragonins, la soprano Mireia Tarragó i el baríton Àngel Òdena.
2: Àngel Òdena, m'ho has de permetre, Rosa, dir-ho, és un heroi, perquè ha estat capaç de muntar un any més i a la seva ciutat l'única proposta operística a l'aire lliure a Catalunya aquest estiu.
1: Això serà demà amb l'equip del programa. Pau Blasi al control tècnic, Olga Cardús a la producció i la redacció completa de Catalunya Música. Us han acompanyat Xavier Montagut i Rosa Maria Bertroll.
2: Ens retrobem demà a les 9 en punt.

0: amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a l'església de Nostra Senyora a Copenhaguen per sentir un programa de concert que és com un viatge sonor entre tradició i contemporaneïtat, música que va interpretar el conjunt vocal nacional danès sota la direcció de la letona Anastasia Kildiza. Un concert amb música del compositor alemany Johann Sebastian Bach, al costat, però, de veus molt actuals, com la del noruec Ola Gieilo, el danès Peter Brun o el suec Fredrik Sixten, o música nova, una estrena d'una compositora letona jove nascuda el 2004, Alma Kalnina. Tot això ho sentirem des d'ara mateix amb la participació de la saxofonista danesa Jeanette Balan, que fa que aquest concert sigui diferent, amb una sonoritat marcada tant per la bellesa com per la puresa vocal o l'atmosfera meditativa que s'anirà creant durant tot aquest concert. Gravació de la ràdio danesa de l'octubre del 2025, que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert d'avui es va interpretar tot seguit. La música va anar succeint-se sense interrupció fins al final, que és quan hi va haver els aplaudiments, després que el conjunt vocal nacional danès hagués interpretat tota aquesta música. Primer, Ola Gieilo, que és el compositor i pianista noruec que viu als Estats Units, nascut l'any 1978, i de qui en sentirem O Magnum Mysterium. A continuació, arribarà la música de Janis Ivanovs, que és un compositor letó que va morir a Riga l'any 1983. Havia nascut l'any 1906 i d'ell en sentirem La cançó de tardor. A continuació, arribarà Johann Sebastian Bach, en sentirem el número de catàleg 867. I a continuació, música del compositor suec que va viure del 1910 al 2009, Erlend von Koch. Va morir a Estocolm, el seu pare ja era compositor i d'ell en sentirem un andante expressivo. Després d'això arribarà música del danès Christian Prestholm. Va néixer l'any 1972 i d'ell us n'oferirem una melodia titulada El sol comença a brillar. A continuació, Agnus Dei d'un altre danès que va fer estudis de filosofia, Peter Brun, nascut l'any 1968, i després encara música de l'italià descendent de la noblesa italiana Giacinto Scelsi. Ell va viure fins l'any 1988. Va ser compositor i poeta en llengua francesa. Va fer amistat, entre altres, amb Jean Cocteau o Virginia Woolf. D'ell en sentirem una de les seues tres peces per a saxòfon. I a continuació arribarà l'estrena de la compositora letona nascuda l'any 2004, Alma Kalnina. És una meditació sobre una cançó popular letona. A continuació sentirem música anònima, una melodia, una cançó popular, i després arribarà la música del compositor i organista suec nascut l'any 1962, Fredrik Sixten, o Natalux. Finalment, el concert s'acabarà amb música de Billy Joel, que és el cantant novaiorquès de qui en sentirem una de les seues melodies conegudíssimes, And So It Goes. Ho sentirem en un arranjament coral delicat que donarà pas al final d'aquest concert, més música anònima Deep River en versió del conjunt vocal nacional danès sota la direcció de la letona Anastasia Kildiza. En aquest concert també hi participe la saxofonista Jeanette Balan i el baríton danès Laurits Jakob Thomsen. Són els intèrprets d'aquest concert d'avui, música coral amb el conjunt vocal nacional danès a Catalunya Música.

Així és com va ser el concert que us oferim avui a Catalunya amb música i que es va enregistrar a l'església de Nostra Senyora de Copenhaguen l'octubre del 2020.

0: l'any 1978 Hola Gielo. Així ha començat aquest concert que ha continuat amb la cançó de tardor del letó Yanis Ivanov. Se va morir a Riga l'any 1983. Després hem sentit un breu fragment extret del catàleg de Johann Sebastian Bach, el número de catàleg 867, i a continuació ha arribat la música del suec que va viure fins el 2009, Erland von Koch, amb sentit l'andante expressivo. Després ha arribat la música dels danesos Christian Pretzholm, nascut l'any 1972, amb sentit la cançó El sol comença a brillar, i després de Peter Brun, nascut l'any 1968, l'Agnus Dei, d'una de les seues misses, que ha precedit la música de l'italià Giacinto Scelsi, va morir l'any 1988, era un compositor i poeta en llengua francesa de qui n'hem sentit una de les seues peces per a saxòfon. Després ha arribat l'estrena del concert, la meditació sobre una cançó popular letona de la compositora de Letònia, Alma Kalnina, nascuda l'any 2004. Després hem sentit música anònima, una cançó en la profunda quietud del bosc, i a continuació música del compositor i organista suec, nascut l'any 1962, O Natalux. Finalment, hem sentit un arranjament de música de Billy Joel, una de les seues cançons conegudíssimes, And So It Goes. I finalment, el concert s'ha acabat amb la melodia Deep River, que han interpretat els components del conjunt vocal nacional danès amb la saxofonista danesa Jeanette Balan, que ha tingut un paper protagonista durant tot aquest concert, en què també hi hem sentit les veus d'Anna Milman i del baríton Lauritz Jakob Thomsen. Són tots els intèrprets d'aquest concert d'avui, gravació de la ràdio danesa, un concert esplèndid de música coral, un concert que han pogut sentir gràcies a l'intercanvi de Catalunya Música amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert Franz Schubert i la magnífica sinfonia número 9 en do major, la gran Deutsch 944 en versió de la Filharmònica de Viena dirigida per Georg Solti.

Aquesta era la sinfonia número 9 en do major, la gran Deutsch 944 de Franz Schubert, interpretada per l'Orquestra Filharmònica de Viena dirigida per Georg Solti.

0: on vulguis i quan vulguis. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
2: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmackel i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona, recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dimecres 8 de juliol a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i Josep Pons a la direcció proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada única amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Marta Lanau. Aquest dimecres dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja. En directe a Catalunya Música. Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música.
1: Sabies que el músic nord-americà Edgar Winter va dir: "La música és molt espiritual, té el poder d'ajuntar les persones"?
0: A Catalunya Música tenim Set de Sons.

0: Sovint sentim la frase «la música és universal». Factors com l'edat, l'origen, el gènere, les capacitats, les condicions socioeconòmiques no afecten el fet que la música ens emociona i ens fa vibrar. Quan som nosaltres que la fem, més encara. I si a més la fem en comunitat, la satisfacció i els beneficis creixen de manera exponencial. Avui descobrirem un projecte que s'agafa al peu de la lletra aquest valor universal de la música. Es tracta de dues orquestres ben singulars i heterogènies en què hi ha alguns músics que, a priori, no saben música. Són l'Orquestra Inclusiva de la Universitat de Vic i l'Orquestra Oberta de Centelles. En parlarem amb el seu creador i director, Lluís Soler. I a les seccions musicals d'avui, un himne per escapar del feixisme i un quartet de corda que va inspirar un escriptor ben conegut. Si teniu set de sons, comencem!
1: Set de sons. La música que et cuida.
0: Hi ha músiques que, amb només unes primeres notes, ja et fan somriure. Married Life, de Michael Giacchino, ens recorda que la vida està feta de petits moments quotidians i senzills que, quan els compartim, esdevenen extraordinaris. Obrim el programa amb aquesta música amable i propera que apareix a la

Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.

0: La música va néixer per comunicar-se i gaudir, i el fet de sentir-se part d'un grup i fer música plegats té múltiples beneficis a molts nivells. Però qui és músic? Qui pot ser músic? Aquell que ha passat hores estudiant en un conservatori i ha assolit cert nivell? I si pel que sigui no n'hem tingut la possibilitat? Quedem exclosos d'aquests beneficis? Avui volem parlar amb un professor i director d'orquestra que ha demostrat que es pot trencar aquesta barrera i que la música pot ser accessible, equitativa i inclusiva. Ell és en Lluís Soler, creador i director de l'Orquestra Inclusiva de la Universitat de Vic i l'Orquestra Oberta de Centelles. Lluís, benvingut a Set de Sons.
1: Hola, benvinguda. Merci.
0: Qui pot formar part de les orquestres que dirigeixes?
1: Tothom qui vulgui. Ja està.
0: Sense cap límit.
1: No hi ha cap limitació d'accés. N'hi ha una, que és tècnica, que és que toqui un instrument amb una afinació estranya d'algun país. O sigui, si vens amb un gamelan balinès que està afinat amb pèl·loc, o instruments barrocs a 4-15, sí. Coses d'aquestes ja no són compatibles, no? Però, en principi, qualsevol persona que vulgui pot venir.
0: I si no toques cap instrument, perquè no has fet mai música?
1: També.
0: Què passa quan, per exemple, et ve una persona que no ha fet mai música i et diu és que jo vull participar-hi, com ho feu?
1: El primer que fem és mirar de negociar quin instrument pot tocar i quin li faria il·lusió. El segon pas seria que mirés d'aconseguir-ne un i, si no, mirem de fer com per poder-ne tenir. Hi ha opcions assequibles, que és que es compri un metal·lòfon o nosaltres comprar-lo, tenim un petit pressupost, i un cop has escollit l'instrument o algú li ha deixat, ja ve directament i comencem. Si sap fer una nota, doncs li escric coses amb una segona.
0: Això està bé.
1: I si en sap fer dos, n'hi poso dues.
0: Pel que fa a nivells d'aprenentatge musical, quins serien més o menys els percentatges, eh? Més o menys, és perquè ens en fem una idea, de l'Orquestra Inclusiva de la Universitat de Vic com la de Centelles.
1: Són similars. I van canviant amb els anys. Però jo et diria que hi ha entre un 5 i un 10% de gent professional, d'alt nivell. Després, el gruix gros és de gent que ha tingut durant alguna època de la seva vida un contacte amb els estudis musicals. Això deuen ser un 50%, 60%. Gent que va fer música de jove o que ho fa a un nivell amateur. Després tenim entre un 5 i un 10% de gent que no ha fet mai música però que té ganes de treballar-la, i un 5% de gent que no ha fet mai música i no en té ganes de treballar-la. Que són molt interessants, aquests.
0: Llavors volen venir a fer música pel fet d'estar en comunitat,
1: sí,
0: no?
1: I pel goig de fer-la. Però, per exemple, si els hi poso feina o els hi complico massa la cosa, es queixen.
0: Altres directors dirien, home, si no et compromets, això, en canvi tu apostes per continuar amb la motivació, no? Doncs d'acord, anem fent.
1: A veure, el compromís hi és, però el compromís per mi no és el fet de quina és la teva posició, de com vols viure la teva relació amb la música. I aleshores una mica hi ha gent que no es vol involucrar en entrar en un procés d'aprenentatge, d'una metodologia específica, que és l'occidental. Després, si vols, ja en parlarem, perquè és molt interessant el que has dit en la introducció, en referència a qui és músic i qui no és músic.
0: Sí, no? Aquest concepte, no?, del que vol dir ser músic.
1: Jo, per mi, això és clau, no? Però, en canvi, la implicació sí que hi ha de ser. O sigui, la implicació en el projecte és venir als assajos, bàsicament, que costa molt.
0: Un cop a la setmana, en aquest
1: cas? Un cop a la setmana. A l'Orquestra de Centelles portem 3 anys, però la de Vic en portem 11. Amb 11 anys, assajant un cop a la setmana i fent 3, 4, 5 concerts anuals, no hi hem sigut mai tots. Mai. Sempre falla algú.
0: Més o menys, quantes persones hi ha en cada una de les orquestres?
1: A Vic serem una 50ena llarga i a Centelles 30. No arriba a 30. També va canviant, això, eh? Quan som tots, un vora 80.
0: Clar, aquí hi ha moltes coses que tu com a director has de fer compatibles, no? Per exemple, pel que fa als nivells, com fas compatible doncs que tenir un ventall de músics amb nivells musicals tan diferents, nivells de formació tan diferents? Com ho fas compatible, això?
1: A mi em preocupava, quan començava aquest projecte, quan vaig fer la tesi doctoral, que era sobre això, era una de les coses que em preocupava, en el benentès de que jo ja donava per fet que algú que mai ha fet música i que li dones l'oportunitat, li brindes l'oportunitat de poder estar, doncs, no sé, en una sala de concerts tocant, viuria això amb un sentiment de gratitud i d'oportunitat i d'excepcionalitat, i per tant ja els tenies una mica enganjats. Però clar, aquí el problema és, bueno, la persona que ha estat tocant a l'Orquestra del Liceu i ve aquí,
0: com l'enganxes,
1: com viurà, no? Això, no?
0: Clar.
1: Jo, si vols t'explico una anècdota, no diré noms, però tinc un dels músics que havia estat solista de l'Orquestra del Liceu. El primer cop que va venir, això és l'Orquestra de Centelles, el primer cop que va venir, bueno, ja es va veure que aquella persona dominava. Això ho toques tu, no? Diu, bueno, sí, una mica, una persona molt...
0: Molt tímida.
1: Bueno, tímida, sí, molt humil.
0: Molt reservada.
1: Molt humil, i realment humil. I quan va acabar, li vaig dir, bueno, tu, explica'm-la. Diu, no, bueno, he sigut molts anys solista al Liceu, tal. Diu, porto 40-50 anys fent música, després del primer assaig, jo mai havia viscut això, jo no creia que fos possible.
0: Ostres.
1: Diu, i després va dir una altra cosa, que en aquell moment ho va dir per fer riure, però que, bueno...
0: Diu, el seu transfons.
1: Sí, diu, aquest any, per Sant Joan, cremaré el títol. Té molt sentit de l'humor. Però, bueno, és això, no? Llavors, aquests músics professionals, això, normalment ho viuen molt bé. Jo crec que les raons per les quals ho viuen molt bé són molt diverses i són a la vegada múltiples, no? La primera és que no hi ha pressió i poden tocar amb una tranquil·litat. La segona és que poden ajudar els altres. La tercera és que, com que tenen molts coneixements musicals, són conscients de la dificultat d'això i ho valoren especialment. Diu, ostres, això que fas té molt mèrit. I l'última, que aquesta no la diuen tant, però jo també penso que és important, és que en aquest grup són extraordinàriament bons i poden tocar amb una...
0: Poden sentir lliures,
1: no? Sí, poden ser lliures i útils. Llavors, en referència al que em deies, com ajusto, no? Com faig compatible tot això? Home, has de conèixer molt la gent que tens davant, bàsicament. O sigui, no, les partitures mai són per instrument, tenen nom propi. A vegades tres flautes toquen tres coses diferents perquè les ajusto...
0: Al nivell de cada un.
1: Al nivell i el que ell vol, i a les seves capacitats, i també en l'àmbit aquell de zona propera, no? Que dius, és un repte, però me'n surto. Sóc capaç de...
0: Serà un repte, però no em sentiré el buit.
1: No, clar, perquè moltes vegades la música acaba sent això, no? Molt frustrant, perquè et posen uns reptes inassolibles. Yeah. Llavors, aquest és el joc. Conèixer molt, ajustar molt els materials, també treballar molt... Perquè a l'orquestra de Vic som dues persones, tinc una persona, la Mercè Carrera, que m'ajuda i que fa d'assistent, d'alguna manera, vetllant perquè tothom estigui... Però a Centelles estic sol. I clar, això porta feina. Llavors, moltes vegades, entre cordes, entre instruments, sí, entre grups, ells mateixos s'autogestionen. I això també ajuda molt, no?

0: La primera orquestra, ja ho deies abans, que vas crear va ser l'orquestra de la Universitat de Vic, ara fa uns 11 anys. D'on va sortir la idea de fer aquesta orquestra?
1: Mira, jo abans de treballar a la universitat havia estat 20 anys en un institut de secundària, treballant amb adolescents. I una de les coses que fèiem era fer música. Ens agradava. I aleshores allà ja vaig entendre el poder i el potencial que té agafar la gent i fer-la tocar. I ja quan vaig entrar a la universitat, clar, entrant a magisteri, donant classes als futurs mestres, vaig pensar, ostres, això, aquí tens un àmbit en el qual pots desenvolupar. I això es va anar transformant de forma molt orgànica amb aquesta idea de que era interessant seguir en aquesta línia. Per altra banda, en aquell moment la Universitat de Vic no tenia cap mena de formació musical i la presència musical era petita. I vaig anar al rector a dir-li si li semblava bé que muntéssim una orquestra. I va tirar endavant. Em van demanar que fes un informe i vaig fer tota una sèrie de projectes. I una de les coses que vaig fer va ser fer un sondeig a la comunitat universitària a veure de què disposava. I aleshores la resposta va ser... Bueno, sorprenent, perquè hi havia, no sé, 3 flautes, 40 pianos, un violí, una viola de gamba, 3 saxos, una bateria, un ukelele, una guitarra elèctrica... O sigui, clar, hi havia la diversitat de gent que estava disposada. I clar, amb això vaig pensar, què pots fer? I en aquell moment jo ja estava començant a treballar sobre aquesta idea de l'accessibilitat i del disseny universal, i vaig dir, mira, aquí tenim un tema, això no s'ha fet mai, anem a provar-ho. I amb això vaig anar...
0: Vas agafar l'exemple d'algun altre lloc?
1: No.
0: Directament,
1: no.
0: Eh?
1: Vaig mirar que en aquell moment hi havia orquestres d'aquesta, més o menys, categoria, però la idea era més de gent que no té accés a la música per qüestions de pobresa o de marginació social, l'orquestra de Cateura, d'instruments... O sigui, hi havia coses, però era més amb aquesta idea de dir, jo et dono un instrument i et dono classes de música perquè et converteixis en un músic expert.
0: Aprofitem l'orquestra, però la finalitat és formativa, no?
1: Exacte. I d'aquesta naturalesa jo crec que no n'hi havia cap.
0: I en aquest cas era la comunitat universitària, la que formava part...
1: Inicialment, sí.
0: I ara ja no.
1: Ara ja no. De seguida va començar... El que vam fer un parell de concerts va començar gent a demanar si podien venir. Jo vaig comentar a la universitat i van estar encantats. I ara és més un programa servei, perquè fem aquest servei, la gent no paga res, gratuït. Venen, toquen, fem això, 3-4 concerts l'any i... Adéu-siau, i fins l'any que ve.
0: I ben segur que has viscut experiències transformadores, no?, de gent que ho ha viscut.
1: És màgic, eh? Mira, algú que estigui escoltant això pot pensar quina feinada i quin esforç, sí, és veritat. He de tenir molta... Hi ha molta feina, sobretot no és complicada, però és això, és conèixer la gent, ajustar les partitures, fer-les, adaptar-les, canviar-les, transformar-les. La gestió de l'assaig també és delicada, però el que rebo és infinitament molt més gran que el que dono. I això no ho diré massa, però a vegades... Sento

0: que hauria de pagar. Per
1: no ho diguis gaire.
0: Això no els hi diré als de la universitat. Però ara ja estic a punt de jubilar-me. Ja
1: no ve d'aquí.
0: Ja no ve d'aquí.
1: Com dèiem, de tot això després em vas fer la tesi doctoral,
0: sí.
1: Que era aquesta idea d'aplicar el que s'anomena el disseny universal, sí, a la música. Així a grans trets, perquè ho entenguem fàcilment. Què significa això?
0: El disseny universal és un entorn d'accessibilitat que parteix del món de l'arquitectura per fer els edificis accessibles per tothom, sí, especialment en persones amb impediments de mobilitat. I de seguida que van fer aquests primers edificis, se'n van adonar que això era molt positiu per persones que no tenien aquestes necessitats. I a partir d'aquest punt apareix disseny universal de l'aprenentatge, disseny universal de les pàgines web, de tot. Amb la idea de que una adaptació que fa que algú sigui utilitzable per al màxim àmbit d'usuaris possibles reverteix en el benestar i en la tranquil·litat de tothom, no? És un canvi de posicionament. És dir, la música no va davant de les persones van davant de la música. Perquè la música la fan les persones. I com que estem molt acostumats a que en el món d'èlit, sí, el món de l'excel·lència, la música va davant, doncs això s'ha de capgirar. Per fer això, jo no estic en contra de l'excel·lència, però és un tema delicat. No estic en contra. Però sí que crec que l'excel·lència, quan esdevé el camí únic, quan l'únic camí és l'excel·lent, això té un punt feixista, això té un punt excloent. I aquí segurament despertaré també alguna ampolla, però jo ho sento així. És a dir, està molt bé i a tots ens agrada anar a sentir les millors orquestres impecables, però molta gent deixa d'acostar-se a la música pel fet de que no se sent capaç d'arribar a això.
1: Clar.
0: Aquest model, aquest estàndard de perfecció, és clar, és la punta de l'iceberg. Si no és això, ja no es viu com a música. I sempre poso l'exemple de l'esport, que tot i que té un èlit, és a dir, ningú deixa de jugar a futbol perquè hi hagi en Messi. Ningú deixa d'anar en bicicleta perquè hagi existit en Vindorany. Amb la música no passa tant això.
1: Aquí hi ha aquest punt del concepte de no et pots equivocar, no? D'aquesta excel·lència s'aconsegueix en no hi ha error, molt d'esforç, i això precisament és una de les coses que tu, des de les teves orquestres, tires una mica enrere, no? Aquest concepte. Aconsegueixes un altre tipus d'excel·lència, però és una excel·lència més,
0: sí,
1: humana,
0: sí,
1: que fa que un solista que ha estat amb una orquestra durant 50 anys s'ho passi més bé en un assaig amb l'orquestra inclusiva que no pas en tota la seva trajectòria professional, per dir alguna manera, no?
0: Sí, puntualment. L'error és un tema, nosaltres volem sonar bé. El tema és que l'error no sigui mai ni humiliant ni sigui un motiu limitant, és a dir, forma part del procés. I la tendència és a mirar de fer-ho el més bé que podem i sonar bonic i sonar el millor que puguem donar. Però no deixar de fer-ho perquè no és perfecte. Mira, amb uns anys ningú mai ens ha dit llàstima el compàs 42, Que això és una cosa que sents després de qualsevol concert,
1: Llàstima
0: que ja la trompeta natural avui no estava a fi, Mai ens han dit res semblant a això. I la gent s'ho passa bé. És veritat que molta part del públic és bastant incondicional, perquè són els familiars dels que estan allà tocant. Però hi ha gent que no, i el que veu quan ve a veure'ns és un grup de gent molt diversa, molt, des de iaios a nens, persones amb discapacitat, de tot, tocant i passant-s'ho bé. I aquí això enganxa molt. Perquè la música hi és, però hi ha algú que està com subjacent allà, no, anava a dir per sobre, però no és per sobre, però està com allà subjacent, no? És algo que és aquesta vivència humana.
1: Clar, és com tornar a l'origen de la música, no? La música va néixer precisament per comunicar-se, per compartir-la, i sense aquesta pressió que després hi hem posat, no? I és com si tornessis a això, a dir, no, és que venim a passar-nos-ho bé amb la música, però som nosaltres els que ens ho passem bé, no?
0: Sí, bueno, i que després ja... I ara sí que torno allò que havies dit al principi, no? La idea, per mi, és que músics ho som tots. I ja està. Perquè la música forma part de la humanitat i tothom canta al lavabo, o a la dutxa, o al cotxe, o fa un ritme amb el boli, o s'inventa una melodia, o... Tothom juga amb això. I penso que ningú ha de deixar de poder participar de la part activa de la música. Està molt bé ser espectador, ens agrada molt anar a concerts, però és diferent escoltar un concert que tocar-lo.

Una orquestra inclusiva està formada de moltes veus diferents que, quan s'ajunten, creen un únic batec. Cadascú hi aporta la seva pròpia manera de sonar, el seu color, el seu ritme, i el resultat és una festa compartida. Això mateix passa a Happy Song, d'Annette Cohen. Aturem un moment l'entrevista amb Lluís Soler per sentir aquesta peça plena de ritmes i estils barrejats, on cada instrument té el seu espai i on l'alegria col·lectiva és més important que l'excel·lència o la perfecció. Una música que ens recorda que tothom pot formar part del conjunt. Només cal voler-hi ser.

0: Tots necessitem la música. Set de sons.
1: Seguim endavant amb l'entrevista a Lluís Soler, director i creador de l'Orquestra Inclusiva de la Universitat de Vic i l'Orquestra Oberta de Centelles.

0: quan una persona que no ha tocat mai cap instrument ve a l'orquestra, decidiu quin instrument és el que tocarà i s'hi posa, quan fa aquest canvi de dir no sóc músic, a sóc músic, què li passa?
1: Sense voler-ho reconèixer, el primer assaig hi ha un canvi. Però, per altra banda, també hi ha el pes de l'herència que tenim de... Hi ha molta gent que, si no ve un assaig, et diu bueno, però jo tampoc, al fons, no sóc tan important. Perquè el que faig... Jo vetllo molt perquè això no sigui així. I els dic, no, aquí tothom és important. I intento que tothom tingui el seu moment de protagonisme, perquè això també els dona una manera de... Clar, no pots fer que... És allò que passava a les obres de teatre als col·les abans, no? Que un recitava Shakespeare i l'altre feia d'arbre. I dius, no. Llavors, aquí es tracta de que, almenys en la globalitat del concert, tothom, no totes les peces, perquè si no tampoc no es tracta d'això, però sí que en la globalitat del concert tothom hagi tingut el seu moment on dius, ara és la meva. I això és difícil, però intento que entenguin això. I això costa, perquè tenim aquesta idea encara de que hi ha uns que són els bons i jo faig el que puc.
0: Clar. Això vol dir que com a director has d'estar amatent de moltes coses a la vegada, no? O sigui, de saber motivar a cadascú depenent dels nivells formatius que tinguin, de les inseguretats que puguin arribar a tenir, dels caràcters... O sigui, és tenir una perspectiva, no?, molt clara de què tens al davant.
1: Sí, això sí que és una autèntica tesi, doctor. Això és un màster. Sí, lidiar amb tot això és complicat. I, a més, molts dels músics, en moments, quan fem concerts, són molt demandants. Ah, Lluís, jo no em puc dividir, arriba un moment, a vegades em puc arribar a col·lapsar. I has d'estar per tothom, has d'intentar mirar a tothom, somriure a tothom, fer broma. Si cal renyar, no, però dir... Això avui ha sonat com el cul. Ho has de poder dir.
0: Reconeguem-ho.
1: Sí, i riem tots, i ja està, no passa res. Vull dir que al principi sí que tendia més a enganyar-se i a dir-los, molt bé,
0: olé. El reforç positiu una mica excessiu, no?
1: I al final penses, no, aquesta gent no són tontos. ja ho senten, això. I per tant se'ls ha de poder dir. He anat aprenent... Jo no he estudiat direcció d'orquestres. Jo vinc de la música antiga, he estudiat instruments com a instrumentista, però mai m'havia posat davant d'un grup. I en realitat, si em veu un director, es posarà les mans al cap, perquè faig d'espantocells, perquè a vegades no miren, perquè no estan acostumats a seguir, i perquè han de fer un gesto exageradament enormes perquè algú com de reull pugui arribar a portar el tempo una mica, no? Però, bueno, al final el resultat penso que és interessant i val molt la pena.
0: Dèiem que fa uns anys vas crear l'Orquestra Inclusiva de la Universitat de Vic, i després, ara fa uns tres, vas fer la mateixa proposta, però a Centelles. En aquest cas, l'Orquestra Oberta de Centelles. Com va anar això?
1: Això va anar un flux de casualitats i de persones que van confluir. Hi havia una noia que estava treballant en una botiga que es diu Montse Estret, que és pianista i cantant, i que tenia ganes de muntar una orquestra. I, per altra banda, ella em coneixia a mi i em va venir a buscar. Va dir, escolta, si muntem una orquestra. I dic, mira, jo em porto una Vic i aquest model funciona. Llavors, això, juntament amb unes primeres aproximacions que jo vaig fer a la conselleria amb la regidoria de cultura de l'Ajuntament per intentar promoure aquest projecte també a altres llocs, em feia gràcia fer-ho, doncs van confluir en un moment donat i ens hi vam posar. I res, vam fer una convocatòria al poble i s'hi van apuntar de seguida moltes persones, músics, no músics, de tot.
0: I gent de totes les edats, que això també és important. O sigui, parlàvem molt abans dels nivells i de tot això, però també és important aquest punt, no?, de totes les edats.
1: Sí.
0: Aquesta heterogeneïtat d'edats, de capacitats, característiques, gèneres, el que vulguis, diguéssim. Tot.
1: Sí, hi ha tot el ventall del que vulguis.
0: Clar,
1: sí.
0: Això, no crec que hi hagi gaires llocs en què la gent es trobi amb tanta heterogeneïtat, no?
1: Jo, per mi, això és la inclusió autèntica. Tot l'altre...
0: Sí, són paraules.
1: Sí. Ja. Llavors, per mi, tots som iguals. I els meus músics són els meus músics i els tracto amb el mateix carinyo, independentment de si aporten una nota o no n'aporten ni una, o si toquen molt bé o no toquen gens bé, o és igual. Són els meus músics, allà estem tots junts per fer això. I ells també això ho valoren molt. Jo penso que una de les dels atractius que té formar part d'una orquestra així, d'una comunitat així, és veure l'enorme diversitat, no? Que és un reflex del

0: La societat, en definitiva, és la societat. Això té un potencial enorme. No m'he dedicat prou ni a vendre-ho ni a escriure sobre això, perquè, tot i que estic en el món acadèmic, el que m'interessa és fer-la sonar i passar. I no, a vegades convé fer política,
1: sí,
0: perquè les coses arribin.
1: Uh-huh.
0: I a mi m'interessa més que hi hagin més orquestres d'aquestes en altres pobles que no el fet de que... O sigui, el que faig jo ho pot fer qualsevol persona que sàpiga una mica d'harmonia i tingui uh-huh. una mica de cara dura. I ja està.
1: Tu has demostrat que això és possible, sí, i que funciona, que és plaent per tothom, uh-huh, i que és factible. Per tant, això es podria aplicar en molts àmbits, en molt... des de nivell local, uh-huh, des d'institucions, no sé, escoles fins i tot, no? Sí, m'imagino, sí, doncs, un institut, poder portar això a l'institut, no? I que professors, nois, pares puguin tocar en la mateixa orquestra, per exemple, seria una idea, sí, fantàstica, no?
0: Sí, sí,
1: de cohesió d'aquell institut.
0: Sí, ja està, és fer-ho, és fer-ho, és liar-se la manta, tirar-se a la piscina i fer-ho.
1: Sí,
0: I no voler tampoc resultats molt immediats. O sigui, uh-huh, això requereix també un procés. L'orquestra del 2014 no té res a veure amb l'orquestra d'ara.
1: Si algú ens ha escoltat i et pren la paraula i diu, doncs mira, jo ho faré a la meva escola, al meu poble, on sigui, un consell?
0: Que escoltin molt. Jo crec que, bàsicament, que escoltin molt i que riguin molt, que tinguin molt sentit de l'humor. És clau, i ja està. I aquestes són dues coses molt importants. Tenir molt clar qui tens davant, què vol cadascú, no?
1: Uh-huh.
0: Què espera cadascú, i paciència infinita.
1: Lluís, moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos la teva experiència, les teves, sí, reflexions a l'entorn del que vol dir ser músic i compartir la música, i esperem que molta gent, a partir d'aquestes reflexions, puguin sentir-se més músics del que són.
0: Tant de bo.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Tots som família. A Catalunya Música.
3: Catalunya Música.
1: Fer música junts sense pressió, amb la llibertat de ser tu mateix dins d'un conjunt i amb l'únic objectiu de passar-s'ho bé. Això és el que transmet Hymn to Freedom, d'Oscar Peterson, una melodia senzilla i poderosa que ens transmet el plaer de ser músic i tocar en comunitat.

La música té el poder d'unir les persones i en el sentiment de comunitat sovint s'hi troba la força i la resiliència per tirar endavant. Aquesta temporada, el Set de Sons, anirem descobrint composicions que han esdevingut himnes. El 1933, al camp de concentració de Borgermoor, a l'Alemanya nazi, un grup de presos polítics va escriure una cançó per mantenir viva l'esperança. El Die Mordsoldaten, el cant dels soldats del pantà, va néixer en clandestinitat, però aviat va travessar fronteres i es va convertir en un himne internacional de resistència contra el feixisme. Avui encara sona en actes de memòria històrica com un record que la música pot ser refugi i rebel·lia alhora. L'escoltem en una versió en alemany i anglès de Paul Walker i Karen Pfeiffer.

0: Set de sons, on la música es troba amb la imaginació.
1: I ara que hem cantat a la llibertat amb Die Moors Soldaten, deixem que la música ens porti a passejar lliures per uns paisatges que ens acullen. George Butterworth ens regala The Banks of Green Willow, una pintura sonora bucòlica plena d'una natura amable que ens abraça tendrament.

0: Com sona casa teva? Regala't música en família amb el set de sons.
1: Tinc un quartet de Beethoven al gramòfon i el trobo del tot inesgotable d'estudiar. Hi ha una mena d'alegria celestial, o si més no, més que humana, en algunes de les seves obres tardanes. Una alegria com s'imagina que pot arribar després d'un immens sofriment, com a fruit de la reconciliació i l'alleujament. M'agradaria aconseguir portar una mica d'això al vers abans de morir. Són paraules de l'escriptor T.S. Eliot que demostren com la música sovint ens pot apassionar i inspirar. Ho comprovarem amb aquest quart moviment del quartet Opus 132 de Ludwig van Beethoven.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: Avui hem vist com una idea senzilla pot acabar convertint-se en un gran projecte que transforma la vida de tots aquells que hi participen. A les orquestres inclusives de les quals us hem parlat avui, la música és el nexe entre persones de totes les edats, característiques i capacitats. Un punt de trobada que retorna a tothom el dret de ser músic, a participar en l'art de forma activa i sentir-se part d'una comunitat. Un lloc que porta llum, bellesa i esperança. Unes paraules que també apareixen en el poema de James Edgy, que Martin Lauritsen va musicar en els seus nocturns. Sentirem Sure on the Shining Night. Us hi hem acompanyat Dani Jiménez dels controls i vies de so i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir Set de Sons.

Escolta. Què sents? T'agrada? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

Catalunya Música. Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: Marta Lanau.
1: Moltes salutacions, com esteu? Des d'aquí, des de la sintonia de Catalunya Música i un cop més disposats a encetar una nova edició de les cordes de l'Ukelele. I avui, un dia més, les veus seran les protagonistes. Veus i conjunts de veus que ens fan viatjar entre espais diferents i com que parlem de música vocal, doncs sentirem moltes llengües, a més, i també entre temps diferents, perquè ja sabem que quan parlem de propostes musicals que veuen de les arrels, doncs aquesta és una manera d'unir passat i present, d'alguna manera. Veus que expliquen històries, vivències i veus que fabulen. Al final, veus fabuloses, en definitiva, com la de la italiana Mila Trani, amb qui començarem, un artista que es mou entre Barcelona i Milà i que explora els sons del món amb una personalitat d'aquelles que atrapa. El que sentirem ens ho presenta com un vals que narra el dolor de descobrir com les il·lusions xoquen amb la realitat. Hi ha molts elements, també del fado, com a mínim de manera subtil, entre altres influències.

La veu de Mila Trani, amb ella hem començat el nostre recorregut particular que, ja que el que hem sentit tenia cert regust de fado, doncs seguim situats ara en aquest gènere, el gènere sonor portuguès, i o fado és el que sentirem amb la veu de Lina, amb el sempre lluminós Marco Mezquida a les tecles.

Tàndem magnífic el que formen la cantant portuguesa Lina i el pianista menorquí Marco Mezquida. Un piano que acompanya una veu fabulosa, com també ho és, o així ho creiem, i amb la seva personalitat singular, la de la italiana Maria Mazzotta, que aquí s'atreveix amb l'admirada peça Ederlesi, que va fer girar pel món Goran Bregovic, com molts recordareu. Aquí, però, a més del matís poderós d'aquesta cantant del sud europeu, hi ha el violoncel·lista d'origen albanès, Redi Asa.

Seguim guiats per aquestes cordes de l'ukelele imaginàries, però avui amb veus, amb moltes veus, i hem seguit amb un grup del Quebec, Les Vents du Nord, amb un molt bon exemple d'aquells de música vocal sense text concret o sense paraules, com a mínim així era aquesta peça, més aviat amb sons i síl·labes, o dit d'una altra manera, el fet de taralejar una melodia, una cosa doncs, tan i tan habitual en la música popular i que en terrenys com el jazz, per exemple, doncs, derivaria en el famós scat. Però, tornant a les músiques d'arrel, sempre és curiós trobar semblances entre músiques que, de fet, han nascut en llocs ben allunyats, però, de fet, el que aquí demostrem és que tot està connectat. I, si no, ho podríem preguntar al grup vocal Kongero, formació sueca que porta a l'actualitat doncs, força trossos del llegat tradicional. Entre moltes altres coses, també taralegen i amb molt bon resultat.

les quatre veus del grup vocal suec Kongero explorant el llegat escandinau. I del nord anem al sud, perquè ens venia de gust també destacar una veu que ja fa moltes dècades que porta a Europa doncs, els melismes de les seves arrels. Ens referim a Natasha Atlas, cantant belga d'ascendència anglo-egípcia, un dels referents de l'anomenada World Music de les últimes dècades, una veu molt sol·licitada també en el món de les bandes sonores, i amb molts i molts col·laboradors en la seva trajectòria, com els que apareixen aquí, Sami Bishai i a la trompeta Ibrahim Malouf.

Segurament una de les peces més revisades del llegat sefardita, aquí amb una altra de les veus properes amb més afany d'explorar i revisar la música d'arrel ara mateix. És Rosó Sala amb Morenica. I situats en aigües mediterrànies, tornem a saludar una altra de les nostres veus admirades, la de la grega, músic i investigadora Marta Mavroidi.

L'acabem d'escoltar, Marta Mavroidi, multiinstrumentista, investigadora, exploradora dels sons d'arrel, tant de Grècia com de les terres de l'Orient més pròxim, i una veu que un dia més volíem destacar. I si parlem de veus i cants fabulosos, molts estareu d'acord que l'anomenat cant d'harmònics ens transporta sovint a llocs doncs, que semblen d'un altre món. Exagerant o no, aquí també hi té lloc aquesta tècnica vocal que consisteix en mantenir un so base per superposar-ne un altre al mateix temps del mateix grup d'harmònics. Com ja sabem, aquesta vibració que forma part de la veu o de l'execució del so de bona part dels instruments. En tot cas, un so sempre sorprenent que ha estat adoptat per algunes cultures, algunes de terra de Mongòlia, per exemple, o la República de Tuva, també. I també en llocs freds, als països escandinaus, es parla, per exemple, del cant rúnic que s'acosta a aquesta manera de cantar. Els qui tot això ho coneixen bé són el grup Muom. Després sentirem la veu de la sempre trencadora Sain Konamchilak, artista, en aquest cas sí, de la República de Tuva, però amb un sentit musical molt modern. Abans, però, els Muom, i el títol de la peça és ben clar, Ancestral.

Amb la veu sempre intrigant, peculiar, de Sainko Namchilak, ens hem anat acostant al final d'aquesta edició de les cordes de l'Ukelele, avui un dia més dedicat a les veus fabuloses. Com a mínim així ens ho sembla, i per tancar-ho, us proposem una veu africana, la de l'artista i activista de Zimbabwe, Oliver Mtukudzi, que ens va deixar el 2019. Acompanyat de músics sud-africans, el recordem, i us recordem, els qui us hem acompanyat, Oriol Pinart, al control del so i l'edició, i una servidora, Marta Lanau, que si ho desitgeu ens podeu retrobar ben aviat. I nosaltres us desitgem que la música us segueixi acompanyant, que us faci moure, sempre cap endavant, cuideu-vos molt.

Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dimecres 8 de juliol a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i Josep Pons a la direcció proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada única amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Marta Lanau. Aquest dimecres dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja. En directe a Catalunya Música. Vibra aquest estiu amb Catalunya Música. Tenim les melodies perfectes per acompanyar-te en tot moment. Comparteix-les i gaudeix-ne. Catalunya Música et connecta.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts. Per avui tenim a punt el recital inaugural de la 10a edició de la Pedra Parla, el cicle que es fa cada estiu al Reial Monestir de Santa Maria de Vallbona de les Monges i que aposta per la creació artística de qualitat en diàleg amb el patrimoni. L'agost del 2025, el claustre del monestir va acollir un recital d'atmosfera introspectiva i delicada a càrrec de la mezzosoprano portuguesa Helena Resurreição, el guitarrista argentí Bernardo Rambo i la clarinetista catalana Anna Lladó. El programa que hi presentaven feia un recorregut per la chanson francesa, per la folk song anglesa de Britten i per una emotiva selecció de cançons i fados portuguesos. Un repertori que li va, com l'anell al dit, a aquesta cantant Helena Resurreição, que ve de Portugal, que ha crescut com a intèrpret a Barcelona, al Conservatori del Liceu i a l'ESMUC, amb la beca de la Fundació Victòria dels Àngels, i que ha debutat ja en diversos escenaris importants. A Vallbona de les Monges comença el concert amb una selecció de cançons franceses, tota una experiència auditiva de gran riquesa gràcies als arranjaments que en sentirem, arranjaments per veu, guitarra i un tercer instrument, el clarinet. Són les cançons Nuit d'Espanya de Jules Massenet o Bord de l'eau de Gabriel Fauré, L'heure exquise de Reinaldo Hahn, Le fil de Cadix de Pauline Viardot-Garcia i Ouvre ton coeur de Georges Bizet. Ens acompanyen Helena Resurreição, mezzosoprano, Bernardo Rambaud, guitarra i Anna Lladó, clarinet.

Esplèndida Elena Resurreysau, que al costat de Bernardo Rambó, guitarra, i Anna Lladó, clarinet, ens ha ofert aquests arranjaments de cançons franceses. Nuit d'Espanya, de Jules Massenet, Au bord de l'eau, de Gabriel Fauré, L'heure exquise, de Reinaldo Hahn, Le fil de Cadix, de Pauline Viardot-Garcia, i Ouvre ton cœur, aquest bolero, de Georges Bizet. De la chanson francesa passem a la folk song anglesa. Inicialment, Benjamin Britten no se sentia gaire inclinat a fer arranjaments de música popular. Més aviat sentia una certa aversió per aquest tipus de creació. Però, de fet, no és que tingués reserves sobre les cançons, sinó cap al nacionalisme implícit que ell veia en compositors que arranjaven melodies tradicionals. Perquè quan el 1936 es va trobar amb Lennox Berkeley al Festival de Barcelona, després d'assistir a un festival de danses folklòriques, va quedar tan fascinat per la música autòctona que aviat, amb Lennox Berkeley, es va posar a fer arranjaments de danses catalanes per la suite Montjuïc. Més tard, als Estats Units també va crear obres orquestrals basades en cançons populars. Així doncs, el 1941 ja era un expert en el tractament de melodies tradicionals. I és a partir d'aquí, encara als Estats Units, que es comença a fixar en les cançons del seu país. En va arribar a publicar més de 60 repartides en 7 volums. I el sisè, del 1961, és un recull de cançons angleses arranjades per veu i guitarra i que mostren els principals atractius de les cançons tradicionals angleses, melodies dolces i atmosfera encantadora, sempre amb una estreta connexió entre paraula i música. I el maneig que en fa Britten, sempre elegant, sona així.

Elena Resurreysau, mezzosoprano, i Bernardo Rambeau, guitarra, ens han ofert les cançons angleses, el sisè volum dels arranjaments de cançons tradicionals de Benjamin Britten, en aquest concert del cicle La Pedra Parla, que fan al claustre del Reial Monestir de Vallbona de les Monges. Un programa que connecta repertoris i textures sonores amb la dimensió contemplativa d'aquests murs cistercencs. I ara arriba el repertori portuguès, una emotiva selecció de cançons i fados de gran força expressiva que captiven per la seva melangia. Ai, que linda moça, d'Ernesto Halffter, a una música do povo de Mario Pacheco, un fado portuguès de diversos autors, Barco Negro de Caco Bello i Meu fado meu de Paulo Carvalho.

Amb aquesta selecció de cançons i fados portuguesos s'acaba el programa que ens han ofert Helena Resurro i Saó, mezzosoprano, i Bernardo Rambó, guitarra, en aquest concert fet al claustre de Vallbona de les Monges. Hem sentit les cançons Ai, que linda mossa, d'Ernesto Halfter, a una música do povo de Mario Pacheco, un fado portuguès de diversos autors, i Barco negro de Caco Bello i Meu fado meu de Paulo de Carvalho. Abans de marxar, els intèrprets ens ofereixen encara una peça més fora de programa, el couplet del paral·lel El rompeolas d'Arcadi Rosés Verdiel.

0: Un couplet del paral·lel al Rompeoles d'Arcadi Rosés Verdiel amb text de Joan Casas Vila. És el vist que ens han ofert la mezzosoprano portuguesa Helena Ressura Isau, el guitarrista argentí Bernardo Rambot i la clarinetista catalana Anna Lladó en aquest concert inaugural de la 10a edició de la Pedra Parla, el cicle que es fa cada estiu al Reial Monestir de Santa Maria de Vallbona de les Monges i que aposta per la creació artística de qualitat en diàleg amb el patrimoni. Hem fet un recorregut per la chanson francesa, per la folk song anglesa de Britten i per una emotiva selecció de cançons i fados portuguesos. Un concert que van registrar Catalunya Música l'agost del 2025 al claustre del monestir de Vallbona de les Monges. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
0: Us convidem ara a sentir el quartet de corda en do major de Manuel Blancafort en la interpretació del quartet Pedralbes.

Música del violinista, director i compositor romanès George Enescu per continuar la nostra programació. Sentim el seu opus 1, el poema romanès per orquestra. Ens acompanya l'orquestra de la Ràdio Televisió Romanesa dirigida per Iosif Conte.

L'orquestra de la radiotelevisió romanesa, dirigida per Iosef Conte, ens ha ofert el poema romanès per orquestra Opus 1 de George Enescu.

Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dimecres 8 de juliol a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i Josep Pons a la direcció proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada única amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Marta Lanau. Aquest dimecres dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja. En directe a Catalunya Música.

0: El taller del Lutier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Lutier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia, comencem ara i aquí una nova edició del Taller del Lutier, el programa d'instruments musicals de la Sintonia de Catalunya Música. Avui hem preparat un programa que inclourà, d'entrada, un reportatge en què el director d'orquestra Edmon Colomer recorda un projecte que va impulsar el seu pare, Àngel Colomer i del Romero, l'Orquestra Joventut Percussionista de Catalunya. Més endavant vindran els sons llunyans de la Cristina Lirraurich, que torna al taller amb una secció on ja ha avançat que vol parlar de fires medievals i de música de cinema. I acabarem amb les notes al peu, la secció del musicòleg, divulgador i trompista Pepe Reche, que dedica aquesta vegada a un dels músics de l'orquestra Pau Casals, un dels seus violinistes. D'això anirà a grans trets al taller del Lutier d'avui, el número 396. Comencem?
0: El taller del Lutier. 1001 instruments a Catalunya Música.

La música de Bruce Springsteen ha obert avui el nostre programa. Era una versió curiosa del tema titulat Streets of Philadelphia, que va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Philadelphia, protagonitzada per Denzel Washington, Tom Hanks i Antonio Banderas, un film de l'any 1993. Doncs bé, aquesta cançó, que en la seva versió original cantada per Springsteen va guanyar un Oscar, nosaltres la sentíem interpretada amb un instrument curiós, una guitarra amb tres mànecs. L'arranjament era del mateix intèrpret, el guitarrista Luca Stricagnoli. Si us fa gràcia veure el vídeo,

0: Una melodia la canta millor el violí que el piano, i la melodia és l'ànima de la música. Max Bruch.
1: L'Orquestra Joventut Percussionista de Catalunya va ser un projecte pedagògic impulsat per Àngel Colomer i del Romero, que durant més de 50 anys va promoure la percussió i la música entre infants i joves. Aquell projecte el va viure de prop el director d'orquestra Edmond Colomer, el fill del fundador, ja que també en va formar part des dels inicis. De tot plegat en parlem en el següent reportatge.

L'orquestra d'instruments de percussió va començar de forma embrionària l'any 1965, sota el paraigua de l'Orfeo Laudate. Va ser aquell moment en què es va descobrir a Europa el mètode ORF, que la gent pedagoga considerava que era un mètode important, eficaç, molt de novetat, per transmetre l'estimació a la música. Ell s'hi va interessar, va adquirir els primers instruments i amb nosaltres, que érem petits, a nivell molt familiar o de famílies molt properes, vam començar a formar part d'aquesta orquestra de percussió i ell feia els arranjaments tota la vida. Des que va començar aquesta experiència fins que va ser molt gran, ell va fer els arranjaments pels instruments que tenia. Van adquirir instruments, l'orquestra que en principi es va anomenar Patufets i Timbalers va passar a ser la Joventut Percussionista de Catalunya i es va anar eixamplant. El repertori també va ser cada vegada més ambiciós, des d'obres populars catalanes fins a obres del repertori simfònic, Mozart, Haydn, també Vivaldi, prèviament, Bach, per descomptat. Ell el que feia era adaptacions constantment per instruments o per instruments i cor.

una orquestra era el fruit de tota una estructura pedagògica basada en els instruments de percussió, inspirada en Orff, per descomptat, però també desenvolupada i construïda segons els seus criteris. Començaven de nens, hi havia el grup de petits i després el grup de mitjans, grup de grans, sí, com qualsevol escola de música. Sí, qualsevol institució pedagògica en la que hi accedeixes a ser un nen i en surts doncs sent una persona jove prèvia doncs, a la teva incorporació a la vida real. Aquesta percussió doncs, era una dimensió de l'ensenyament de la música complementària al de la veu. És veritat que l'orquestra va deixar una mica de banda la veu en aquell àmbit, l'àmbit de l'Orfeo Laudate, no fora de l'Orfeo Laudate, que el pare seguia fent cantar a nens i nenes de tot arreu, però sí allà. Allà el que va, diríem, prevaldre va ser la part instrumental. És clar, la part instrumental vol dir utilitzar una part del teu cos per accedir a una matèria, no? O sigui, en el cas de la veu, la matèria és el teu propi cos, en el cas de l'instrument, la matèria està fora del teu cos. Per tant, tu doncs, accedeixes a aquesta matèria i has d'utilitzar uns recursos determinats. Si tens un instrument de corda a les mans, trigaràs més temps perquè la dificultat és més gran que no pas si tens un instrument que pots percutir i que pot sonar immediatament. Ara bé, com tot, s'ha de saber fer bé i aquest aprenentatge gradual és el que succeïa, és el que es portava a terme a l'àmbit doncs, de la joventut percussionista de Catalunya.

vaig col·laborar molt activament en la construcció d'aquesta orquestra perquè jo estudiava percussió. Però jo sóc producte de la prehistòria. Sí, en tots els sentits. Però si parlem de percussió, més encara. Jo estudiava al conservatori, el que avui és la sala d'actes del conservatori, doncs aleshores era la sala d'assajos de la banda municipal de Barcelona i de l'orquestra municipal de Barcelona. I allà els timbals estaven posats, allà darrere de tot, de l'orquestra, i allà amb aquells timbals es feia la classe de percussió. La classe de percussió consistia en timbals i caixa, res de làmines, els vibràfons, les marimbes, els xilòfons, res de tot això, que també existia, però era una cosa estranya. I aleshores estudiàvem els timbals amb els que jo estudiava eren d'aixeta, amb parxes badanes, que en dèiem de pell, que nosaltres preníem a posar i treure, s'havia de posar d'una forma doncs, molt determinada. Els timbals de l'orquestra tenien esparadrap per cobrir doncs, les escletxes que s'anaven fent, o sigui que, a més, hi havia uns esparadraps sobre les badanes, i amb aquests timbals doncs, jo estudiava. Esclar, amb unes baguetes que eren també relativament rudimentàries, i amb un professor molt bon home que m'ensenyava doncs, el que sabia. Així vaig estudiar la percussió. Clar, jo vaig tenir accés a aquest fenomen. Que vol dir que jo em vaig convertir en un bon percussionista? No, mai. Però que vaig conèixer què era la percussió? És clar que sí. Per tant, això em va ajudar doncs, també a traspassar aquest coneixement a l'orquestra de percussió del meu pare. Quan van comprar aquests timbals petits, doncs, jo ajudava a afinar-los. El pare m'havia comprat uns timbals d'aixeta també amb un percussionista molt gran, m'havia comprat perquè jo pogués doncs, estudiar. Aquests timbals d'aixeta meus van passar a l'orquestra de percussió dels nens i va ser en aquest àmbit doncs, que jo et puc explicar aquestes coses.

van aparèixer els carrillons, que serien uns glockenspiel en petit. Van aparèixer els xilòfons sopranos, els xilòfons contralts, el xilòfon baix i les tecles contrabaixes. Tot això a nivell pedagògic tenia la seva jerarquia. Després també van aparèixer els metalòfons, metalòfon sopran, metalòfon contralt, metalòfon baix. Aquests són els instruments de làmines. Després el que en dèiem percussió de freqüència indeterminada, de tot tipus, o sigui, maraques, claus, panderetes, chinelli, que eren els cròtals, exactament, i després gongs, tam-tams, tot això el meu pare ho va anar incorporant, fins va incorporar un vibràfon real, professional, va incorporar una marimba professional, va crear una orquestra quasi bé monstre.

Van començar al local del carrer Enric Granados 135, que era un local que permetia una capacitat de gent cantant asseguda entre 80 i 90 persones. Què feien? Doncs quan havia d'assajar l'orquestra, que sempre era en horari diferent del cor, doncs treien les cadires del golfió i posaven els instruments. I així, cada vegada. O sigui, posar els instruments, treure les cadires, tornar a posar les cadires i treure els instruments. Sempre. L'orquestra es va anar fent gran i pots imaginar la complexitat que això comportava. Per tant, van haver de buscar un lloc per a l'orquestra. I van trobar el lloc, si no recordo malament, al carrer Entença, a prop del carrer Aragó. Ja van trobar un lloc exclusivament per l'orquestra, quan ja l'orquestra havia crescut i l'orquestra s'havia fet gran i, per tant, no es podia combinar l'Orfeó amb l'orquestra. Amb aquesta orquestra doncs, van fer molts concerts, van voltar pel món, fins i tot van anar al Vaticà i van tocar davant del papa Joan Pau II. És a dir, ells no paraven.

la va dirigir fins que va ser molt gran. Ell tenia una peculiaritat, jo diria que no l'afavoria, que és que no deixava que d'altres també l'ajudessin. Ell ho volia fer tot ell. I crec que quan es va anar fent gran, és que això no va ser, diríem, un encert, perquè la continuïtat no la va assegurar. Ell va voler estar sempre al front de l'orquestra. Esclar, quan ja ell no podia, sí, per necessitat van incorporar-s'hi alguns directors joves que havien estat antics alumnes. Però el procés natural de transformació no es va arribar a produir mai del tot.

Amb ell es va acabar, sí, sí, sí. De fet, va continuar quan ell va morir. Però, com passa amb tots els líders, l'obra d'un líder és l'obra d'una convicció i d'una energia que neix d'aquesta convicció. Per tant, un cop aquesta persona desapareix, si realment no ha transmès aquesta convicció a d'altres que puguin continuar, doncs aquella obra desapareix. Ha passat moltes vegades, passa en molts àmbits de la música en general. Per tant, l'obra pedagògica a través dels instruments de percussió va acabar amb ell. Quan ell va morir, va continuar poc temps, no hi havia possibilitat doncs, de mantenir no l'instrumental, sinó mantenir el local, i llavors vam decidir de donar-ho a l'ESMUC, i l'ESMUC ho va rebre. I l'ESMUC, que en aquell moment era dirigida per en Josep Borràs, ho va rebre amb una gran generositat i amb un gran respecte. I per tant van construir uns armaris, uns espais especials per guardar aquests instruments. Del que n'han fet, no ho sé, però els instruments van ser molt ben acollits a l'ESMUC.

Així sonava la cantata número de catàleg 140 de Johann Sebastian Bach en aquest arranjament per a orquestra de percussió d'Àngel Colomer i del Romero. Ell mateix dirigia el conjunt, l'Orquestra Joventut Percussionista de Catalunya. Un parell de separadors i de seguida arriba la Cristina Lirauric i els seus sons llunyans.

0: L'arpa és molt agraïda. Tu toques una nota, uau, ja sona preciós. Ens connecta amb algo molt ancestral, jo crec molt antic de nosaltres, no? Ens connecta amb un passat llunyà, amb un paradís perdut.
1: Lutier@catmusica.cat

0: Sons llunyans, amb Cristina Alís Rauric.
1: Cristina, bon dia i bona hora.
2: Bon dia, Pere Andreu.
1: Moltes gràcies per acceptar la invitació del taller de Luthier i repetir, ja són unes quantes temporades de Sons llunyans, i tu cada any li dones la volta, oi que sí?
2: Sí, la veritat és que tenim moltíssims temes per parlar, però aquest any, ja que estem de celebració amb els 10 anys del taller de Luthier, he pensat que podríem fer

0: una cosa una mica diferent. I una cosa que sempre ens agrada molt són el tema de les anècdotes i les curiositats, i ho he agafat per aquí aquest any.
1: Deixa'm dir que 10 anys els celebrarem el març del 2026, justament el 5 de març del 2016 va començar el taller de Luthier, i sí que és veritat que tota aquesta temporada, en certa manera, tu t'has avançat, i està molt bé, perquè les coses bones s'han de celebrar, sí. I nosaltres ens ho passem molt bé fent ràdio i fent aquest programa. Així que t'agraeixo molt que li hagis donat aquesta volta i que ens acostem a aquest món medieval una mica avui per desmuntar tòpics, no? Aquells clixés o aquell imaginari que tenim, sí, de l'edat mitjana en relació a la música, oi?
0: I tant. Bueno, la paraula que has utilitzat m'agrada molt, imaginari, no? Tothom dins seu té un imaginari, no? S'imagina el que és una època, que es pot aplicar a qualsevol tipus d'època, però en l'època medieval els imaginaris són encara més rics, no? I cadascú té una idea diferent del que és l'època medieval. La pregunta és si aquest imaginari que tenim realment s'hi assembla més o menys al que hauria pogut ser. I aquí és on ve segurament doncs una sèrie de clixés que tenim ja molt endinsats, i és el que parlarem avui, no? És a dir, què en sabem realment de l'època medieval, i sobretot de la música medieval, i què ens imaginem per música medieval. De fet, una cosa molt sorprenent és que quan preguntes a algú, imagina't algú medieval, els que ens estan escoltant ho podrien fer, aquest exercici, imaginar-se una música medieval, una gran part de la població d'aquí i de tot arreu d'Europa s'imagina, abans que res, música que seria del Renaixement. Aquí és curiós.
1: És a dir, fan passar per música medieval música renaixentista.
0: Sí, és a dir, abans ens en recordem, la relacionem, el nom medieval la relacionem amb música del Renaixement. I això com és? Com ha sigut, no, que tinguem aquesta mena de confusió? Perquè al cap i a la fi és només una confusió. Doncs tenim dos focus especialment que ens han influenciat, perquè nosaltres estem molt allunyats del món medieval, o sigui, on podem tenir referències de música medieval? Primerament, les fires medievals, no? Allò que hi ha una festa i allà hi sol haver música medieval. I després les pel·lícules medievals. I entenem que el que sona una pel·lícula medieval potser és el que era, no? I aquests dos llocs ens han influenciat moltíssim en com ens imaginem l'època medieval.
1: Comencem, doncs, per les fires medievals?
0: Sí, a veure, què hem vist, no? Quan anem a una fira medieval, aquí a Catalunya n'hi ha, i, bueno, a tot arreu d'Europa, no sé si recordeu que heu vist, quina mena d'instruments o estils. Allà s'hi sol barrejar molts estils diferents i moltes èpoques diferents, no? És a dir, tenim grups de folk, de tradicional, de rock, de músiques del món, també, a vegades fins i tot amb danses del ventre, i música del Renaixement. Tots aquests músics que toquen al carrer, moltes vegades, la gran majoria de les vegades, no és música medieval, pròpiament. No vol dir que això s'hagi de criticar, vull dir que això és un tipus de música que fins i tot s'espera, no? Hi ha gent que la demanda i que l'espera. No es tracta ara de censurar cap de les músiques que es facin, perquè ara ja som part d'aquest imaginari i ja sé és el que era, no? I aquests dos llocs ens han influenciat moltíssim en com ens imaginem, que si ens ho anem a mirar de manera històrica, no és el tipus de música medieval, ni tampoc els instruments, no?
1: Per tant, pel que dius, entenc que hi ha poca música autènticament medieval en aquest tipus de fires.
0: És molt rar trobar-ne. Però hem de parlar també en positiu, perquè hi ha una fira a Catalunya concretament que combina les dues coses. Combina, per un cantó, música de carrer amb tota mena d'estils i tota mena d'instruments, inclús instruments elèctrics, etc., amb la seva estètica, amb el seu imaginari, no? Que és una fusió entre modern i medieval o fantasia, i està perfectament bé, però al mateix temps tenen un cicle que sí que és específicament de música medieval. Estem parlant del Terra de Trobadors, de Castelló d'Empúries, i tenen un cicle que s'anomena So de Lluny i que l'organitzen la Meritxell Genís i l'Oriol Casa de Vall. Llavors, gràcies a aquesta iniciativa d'ells dos, s'ha pogut aconseguir que hi hagi almenys un petit cicle on el qui vulgui escoltar música medieval de veritat, amb repertoris medievals i instruments medievals, ho pot fer. I normalment té lloc a principis de setembre a Santa Maria de Castelló d'Empúries. I ara, per il·lustrar doncs, aquest festival, podríem escoltar un enregistrament de l'ensemble Locus Desperatus, que està fundat justament pels dos organitzadors d'aquest cicle, que són la Meritxell Genís i l'Oriol Casadevall, que toquen les violes, acompanyats per la soprano Anaïs Oliveres, i el llautista Pepe Luna.

0: Vam parlat de les fires medievals. Pel que fa a les pel·lícules, clar, hi ha moltes pel·lícules de temàtica medieval. Entenc que les
1: Sí.
0: músiques deuen ser molt diverses.
1: Exacte. Potser tothom que ha vist pel·lícules de temàtica medieval ara mateix estarà imaginant una cosa com aquesta,

0: Estàvem escoltant de la pel·lícula Robin Hood de 1938, no? Acabem d'escoltar una banda sonora amb una orquestra que heu vist que té tota mena de recursos sonors, però naturalment aquestes orquestres no existien a l'època medieval, ni renaixentista, ni barroc. És a dir, és un concepte molt modern. Però és l'eina que es feia servir a Hollywood i a tot arreu per fer pel·lícules. En general, a dins del món de les pel·lícules, no es sol utilitzar música medieval ni instruments medievals tampoc. De fet, m'ha costat moltíssim trobar alguna cosa que ho pugui ser o semblar, i n'he estat parlant amb diverses persones que es dediquen a la composició de música de pel·lícules i m'han confirmat que efectivament és molt rar trobar alguna cosa. Avui us porto les poquetes coses que he pogut trobar. Si algú sap alguna cosa més, m'agradaria saber-ne també i que ens ho comparteixi, perquè realment és un fenomen molt sorprenent, no? Especialment avui que ja sabem moltíssim més de música medieval i tenim tantes gravacions i tants grups. Comencem per dos clixés. Si ara parléssim de pel·lícules medievals, què és el primer que s'ha tacut així, clixé sonor?
1: Can Gregorià.
0: El Can Gregorià és el que més surt, no?, amb diferència, i n'hi ha un altre, també molt típic.
1: Les trompetes.
0: Les trompetes.
1: O les fanfares, no?
0: Sí, exactament, és molt típic, no?, l'arribada d'algú, d'un rei, un missatger, el que sigui, i sonen les trompetes, no? Aquests dos clixés són dos clixés que, d'alguna manera, sí que serien apropiats, no? Potser les trompetes que sonen no són les històriques, però podríem ara començar escoltant unes trompetes de la pel·lícula Els cavallers de la taula quadrada, de Monty Python, feta el 1975.

Hem sentit unes trompetes que fan un tipus de melodia que potser a l'època medieval no la podríem fer tal qual, o tampoc seria escrita d'aquesta manera, però bé, el fet de que hi hagi trompetes sí que seria una cosa, bueno, trompetes o el seu equivalent medieval, que no eren trompetes tampoc, sinó algun tipus de botzina, però sí que podria haver existit. Sentim ara també de la mateixa pel·lícula un exemple de monjos cantant en òrganum paral·lel, un tipus de polifonia medieval sobre el cant plà, cant.

Fins aquí hem sentit dos exemples, però encara ens falta poder escoltar algun instrument medieval i alguna melodia medieval, a part del cant gregorià. Doncs ara passem a escoltar una altra pel·lícula que es tracta de Conan el Bàrbar, de 1982, una pel·lícula que ha sigut de les poquetes que ha utilitzat una melodia medieval que realment existia. Es tracta de la Cantiga de Santa Maria, número 166, Com poden per ses culpes. Escolteu-ho aquí, interpretat amb un rebec.

0: Anem a una altra pel·lícula també medieval, molt famosa i que tots haureu vist, El nom de la rosa.
1: Aquesta és potser la gran pel·lícula
0: sí,
1: medieval, no? Una
0: la
1: mica.
0: Pel·lícula,
1: sí, oi?
0: La referència més molt ben feta, en molts sentits. Doncs bé, en aquesta pel·lícula es va optar per un tipus de banda sonora molt moderna, de fet, per l'època. Sentim com és un dels temes centrals i que més ha quedat a la memòria de tots.

És un tipus de tema amb molt de suspens, no? Que també aquest aire medieval, no? Que a vegades ens imaginem que no és medieval, però nosaltres ja ho relacionem amb medieval, sentim això i ja ho estem relacionant, no? S'ha creat com un nou, una nova referència. No és medieval, però per nosaltres vol dir medieval. Ells també tornen a agafar la polifonia dels monjos que canten en organum paral·lel, sentim-ho.

0: Aquests exemples de polifonia primitiva s'acostarien al que era la música medieval, oi?
1: Exactament. Hauria sonat així, aquesta polifonia, l'existència de les trompetes també, i la melodia de Conan el Bàrbar també són medievals. És a dir, són de les poquíssimes coses que he pogut trobar que sí que tinguin una referència directa amb l'època medieval. El cant gregorià en general, no? Cada cop que surt ho és, a partir d'aquí ja s'hauria de buscar altres exemples.
0: I pel que fa als instruments, és a dir, música sí. instrumental medieval, trobaríem exemples?
1: Aquesta és la que falta. Aquesta és la que falta i justament... Clara, que és una pel·lícula de 2022 sobre Clara d'Assís, és de les úniques pel·lícules que utilitza exclusivament música medieval, interpretada per un grup especialitzat en música medieval, amb instruments medievals. Per tant, és una pel·lícula on tota la banda

0: Sonora realment és medieval. Seria l'excepció, potser, que confirmi la norma. I ara podem sentir, per acomiadar, una d'aquestes peces de la pel·lícula Chiara, que és un motet francès del segle XIII, tocat primer de manera instrumental, sentirem la viola, l'organeto, després s'afegeixen les veus, després entren també llaüt, percussions i sac de gemecs.
1: Doncs de seguida ho escoltem. Cristina Li Rauric, moltes gràcies per acostar-nos a aquest imaginari medieval a través de les fires i de les pel·lícules, i fins la propera.
0: Moltes gràcies a tu. Fins la propera. Thank you.

0: amb Pepe Reche.
1: Pepe Reche, bon dia i bona hora.
2: Molt bon dia.
1: Moltes gràcies per continuar una temporada més al taller del Luthier, descobrint-nos personatges, molts d'ells força desconeguts, que estan recollits en un treball teu que vas publicar en forma de llibre, oi que sí?
2: Efectivament. Entre les Illes Medes i Ariel, on repassem tota la música que va arribar des de qualsevol punt del món i tota la que es va fer aquí a Catalunya, al voltant del que sap Pau Casals, és a dir, a principis del segle XX.
1: És un llibre que va editar en el seu moment Ficta, del qual avui ens vols parlar d'una d'aquelles notes petites, no? Un d'aquells personatges que així pel nom d'entrada no ens sonaran, no?
2: Sí, anem a aquells petits detallets, aquelles coses que hi ha doncs, a baix de tot de la pàgina, que són aquestes notes al peu, i concretament comencem per la nota 944.
1: Caram, sí que està ben numerada aquesta, eh?
2: Sí, és una de les últimes del llibre, perquè hi ha gairebé un miler, no arriba, però és de les últimes, i diria, ara no t'ho sabré dir del tot del cert, però crec que és l'última de les que vaig entrar, tot i que no és l'última en l'ordre, crec que cronològicament és l'última de les que vaig entrar. I aquesta nota al peu fa referència a una llei, a la llei 11/2017 de 4 de juliol.
1: Jo no sóc molt de lleis, em diràs cap a on vols anar, Pepe.
2: Jo tampoc sóc gaire de lleis, però vaig arribar en aquesta justament buscant un nom. Una de les coses que es fan amb els llibres normalment és fer un índex de noms, que va molt bé per tothom, investigadors i per públic en general. Vas en aquest índex, trobes un nom i saps de seguida a quin lloc d'aquest llibre es parla d'ell. I una de les coses que a mi em preocupava era trobar el nom complet, amb el primer i el segon cognom de tots aquests personatges. I bé, doncs buscant, vaig arribar a aquesta llei, però si et sembla, comencem pel principi, anem una mica cap endarrere i ens situem amb on comença l'aparició d'alguns d'aquests personatges que formen part del meu llibre. Hi ha un bloc molt important d'informació que és la correspondència entre Pau Casals i altres músics o alguns col·laboradors. No tots són músics, hi ha diferents oficis, però la relació amb Casals. I justament a l'Arxiu Nacional de Catalunya s'hi conserva una part molt important d'aquesta documentació. Normalment no tenim les cartes que hi envia, però sí les respostes que rep. És a dir, es conserva el que ha rebut, però no hi ha gaires còpies del que va enviar. I a dins de tot aquest gruix hi ha una part que a mi em va impressionar molt la primera vegada que ho vaig llegir, que són les cartes que daten de cap a l'any 30 i molt, posem l'any 40, fins als anys 50. És a dir, de quan Casals està a l'exili. Aquí hi ha moltíssima correspondència i hi ha una que m'interessava molt i que, com dèiem, em va impressionar molt, que va ser amb els músics que havien format part de l'Orquestra Pau Casals.
1: Clar, perquè quan Casals ha de marxar, ha de fugir del país per no ser detingut, l'orquestra es dissol absolutament, no? Tot i que en plena Guerra Civil encara fan actuacions.
2: Sí, hi ha un últim concert, un ultimíssim concert amb el nom d'Orquestra Pau Casals, que és l'any 37, és a dir, en plena guerra, però després d'això aquesta orquestra desapareix. Alguns dels músics queden a Barcelona, altres van a l'exili, igual que Casals, altres saben que retornen, altres saben que no van retornar mai, i hi ha doncs, aquest fil de comunicacions, de cartes, que reprenen una mica doncs, aquest contacte que havia sigut tan íntim, amb aquest afany de Casals, de conèixer els seus músics, de preocupar-se per ells, doncs amb la guerra, de sobte es trenca, tot i que a poc es va recuperant.
1: I vols parlar concretament d'un d'aquests músics, oi?
2: Sí, tenim uns quants exemples, perquè hi ha un moment en què aquesta comunicació no és fàcil, aquesta comunicació es trenca degut a la guerra i a que hi havia censura amb les cartes i que les cartes no arribaven i així. I, de fet, hi ha un moment en què Casals diu al seu germà Enric que què passa amb els seus músics, que no li han escrit cartes, que no sap res d'ells. I és Enric, aquí a Catalunya, que parla amb alguns músics dient que es pot escriure, que no hi ha cap problema. I volia començar amb un petit exemple d'un dels músics. Es tracta d'un dels fagotistes, de l'Antoni Goxens, que justament quan s'assabenta a través de l'Enric que Casals està preocupat perquè no ha rebut cartes, doncs al principi es disculpa dient que pensava que li molestaria aquesta carta, que no sabien si podien enviar-li correspondència, estaven una mica temerosos, i hi ha una frase que m'agrada molt, que aquesta és literal, que diu: si per nosaltres fos tan fàcil escriure com fer sonar el fagot o l'instrument de cadascú, conteu que tindríeu ben sovint notícies meves i de molts dels companys. Doncs el vostre nom La vostra obra és sovint motiu de conversa entre nosaltres.
1: Respecte absolut, queda clar, i també el poc hàbit que tenien d'escriure, no? Pel que es denota d'aquest comentari, vaja.
2: Exactament. Hi ha moltíssima enyorança en aquestes cartes. Alguns l'informen de què és el que està passant a la ciutat amb les noves orquestres que hi ha. Algú diu, és que amb dos assajos fem un concert i muntem una sinfonia. I això és només perquè ja l'havien tocat amb vostè. Tota aquesta feina que havien fet amb vostè abans ens permet que amb dos assajos puguem sonar obres que d'altra manera seria impossible.
1: Escolta'm, però abans has parlat d'una llei. Com es lliga tot això amb aquesta llei?
2: Doncs un altre dels exemples és Josep Maria Pedrol. Josep Maria Pedrol i Pedrol, que aquest és el segon cognom que anava buscant jo molt preocupat. Josep Maria Pedrol va ser un violinista que va formar part de l'Orquestra Pau Casals i és algú que escriu no des de l'exili, sinó des d'un camp de refugiats, d'un camp de concentració francès, Argelès-sur-Mer, era on hi era, i li escriu una carta a Casals, a Prada de Conflent. I en aquesta carta, a més, adjunta una altra carta escrita en francès. I el resum és molt fàcil. Ell està a un camp de concentració i demana permís al cap del camp per marxar d'allà, per sortir. Demana un permís per sortir. L'excusa que posa és que ell i un col·lega seu, que es diu Juli Herrero, que és violoncel·lista, han perdut els instruments, no tenen els instruments, i necessiten comprar-ne de nous. I volen buscar el consell de Casals per comprar-los. Malauradament, el cap del camp no es va creure aquesta excusa i, de fet, conservem la resposta, on diu una cosa així com que, gràcies a Déu, no tots els espanyols que hi ha al camp són músics i demanen aquest tipus d'excuses per marxar i, per tant, no els hi dona el permís. Aquesta és la carta, tant la petició com la resposta, que envia Josep Maria Pedrol, envia Casals per explicar-li que el vol anar a veure i vol reprendre aquest contacte. I a més li explica una mica la vida al camp. Li diu, efectivament, que no té instrument, que està tocant amb l'instrument d'un company que li deixa estones per continuar practicant i que espera en un futur, esperem que breu, sortir del camp i continuar amb l'activitat musical.
1: Que dur, duria ser, per aquest violinista, deies que ja tocava el violí, eh?
2: Sí.
1: I què va passar? Se sap alguna cosa d'aquest senyor?
2: Doncs hi ha un parell de cartes i algunes més que sabem que existeixen però no s'han conservat, és a dir, fa referència a cartes anteriors que no sabem per on paren o si sortirà algun dia, on parla de que la vida al camp va de mica en mica millorant, que ha tingut algunes feines de pic i pala, literalment, i que això l'han fet enfortir, vull dir, ho veu d'una manera molt optimista. Parla del seu company, del Juli, que ha trobat una feina com a xòfer i que està sortint del camp, i a poc, doncs aquesta vida se les va obrir en pas i, de fet, sabem que acabarà organitzant un grup musical i que acabarà actuant amb el seu violí ja, per fi, a fora del camp.
1: Tornarà a Catalunya, aquest senyor, en algun punt?
2: Doncs aquí és on entra aquesta famosa llei de la que parlàvem al principi, perquè de sobte, en una de les moltes cerques a internet, buscant, posant cometes, traient cometes, a veure quin és aquest segon cognom, doncs em va aparèixer aquesta llei, la que et citava abans, la llei 11/2017, que és la llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme. Aquesta llei el que diu és que s'ha d'anar actualitzant, s'ha d'anar publicant tota la gent que va patir judicis d'aquests que en deien sumaríssims, consells de guerra, en temps de Franco, i el nom de Josep Maria Pedrol apareix. És a dir, sabem que va tornar i que va patir un judici sumaríssim. Aquest procediment va ser entre l'any 40 o 42, és el que ens diu aquest document resum, que es va actualitzant. La nota al peu, és la consulta és del juliol, doncs tenim ja dues versions més. El gener del 25 es va actualitzar i ara el juliol del 25 s'ha tornat a actualitzar, vull dir, que és un document viu que va canviant. Doncs en aquest document es diu que va patir aquest judici sumaríssim i que va ser condemnat a 12 anys i un dia de presó. I que es va commutar aquesta pena per 6 anys de presó menor. Per tant, no només va patir l'exili i va patir l'estar en aquest camp de concentració francès, sinó que al tornar va patir aquest judici i va patir presó.
1: Avui has parlat d'un personatge, d'una història, però van haver moltes històries com aquestes. I això, en la correspondència de Casals, hi ha constància de tot plegat, oi?
2: Tenim constància a través de correspondència de tots els que hi són tant a dins com a fora del país. Una història d'un tubista que desconeixíem el nom i es presenta com a... No sé si se'n recordarà, mestre, sóc el tuba de l'orquestra i li demana un ajut econòmic perquè està malalt i li demanar ajut econòmic pels medicaments, i no només la correspondència,

0: Valencia. També conservem quatre fotografies que va signar Robert Capa. Sabem que Robert Capa no era una persona, sinó que eren una parella. Doncs hi ha fotografies que van aparèixer publicades amb el nom de... Aquests són músics de l'Orquestra Pau Casals, a un dels camps de concentració també francesos. Probablement no són, o almenys tots, músics de l'Orquestra Pau Casals, però tenim aquests testimonis de músics que avui dia no hem identificat.
1: Està bé recuperar aquests noms que moltes vegades queden a l'anonimat i fer-los visibles, i en aquesta secció teva de Notes al Peu una mica la vocació o la intenció és aquesta, oi, Pepe?
0: Doncs sí, donar la paraula als intèrprets i refrescar una mica la memòria.
1: Gràcies, Pepe, i fins la propera.
0: Moltes gràcies.

Arribem al final, és moment doncs dels agraïments. El taller de Lutia d'avui no hauria estat el mateix sense la presència de les persones que ens han ajudat a confeccionar-lo. Aquesta vegada han estat el director d'orquestra Edmond Colomer, la musicòloga i intèrpret d'instruments de tecla històrics Cristina Li Rauric i el musicòleg, trompista i divulgador musical Pepe Reche. Moltes gràcies a tots tres i també moltes gràcies a vosaltres, els que sou a l'altra banda, per escoltar-nos. En el pròxim taller, si tot va bé, parlarem d'un orgue històric que ha estat restaurat no fa gaire, el de la Catedral de Santa Maria d'Urgell, a la Seu d'Urgell. I també estrenarem una nova secció que ens portarà un cop al mes el director d'orquestra i compositor Xavier Pagès Corella. De moment, nosaltres ho deixem aquí. Salut i instruments!

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Fins aquí, música sense paraules. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El baix baríton Brinterval arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran lied de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dimecres 8 de juliol a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i Josep Pons a la direcció proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada única amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Marta Lanau. Aquest dimecres dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja. En directe a Catalunya Música. Escolta. Què sents? Et motiva? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema, programa número 753. Avui us oferim una selecció de temes de Carles Casas amb nom de dona.
0: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts al Violí Vermell.
1: I amb en Pau Blasi, el control tècnic, ell no perd mai l'equilibri.
0: El Violí Vermell, la música clàssica i la música de cinema.
1: Abans de començar amb la selecció musical, recordem quatre dades sobre el compositor. Carles Casas

0: una cinquantena de títols. També és el compositor de música de cinema català que té la sort de ser el que té més obra editada en disc, la qual cosa el fa un cas excepcional. Un dels compositors cinematogràfics més importants que tenim al nostre país. Ha treballat amb directors de prestigi com Gonzalo Suárez, Jaime Chávarri, Antoni Verdaguer, Ventura Pons o Jaume Balagueró, amb treballs tan destacats com El perquè de tot plegat, Amic amat, Mi nombre es sombra, El sense nom, Amor idiota, Oviedo Express, Eloís... Un èxit professional que normalment va en paral·lel amb l'assentament d'un llenguatge musical propi cinematogràfic i un estil que amb les incorporacions de recursos del jazz, el minimalisme i el barroc acaben configurant un univers sonor molt propi d'aquest compositor. Això sí, Carles Casas ja fa uns quants anys que no treballa per al cinema, un luxe que, si se'm permet dir-ho, no sé si el cinema de casa nostra es pot permetre, i en aquests darrers temps en Casas han pres diversos treballs discogràfics molt personals deixant anar la seva vocació de compositor així, sense etiquetes. Fruit d'aquests darrers anys són, per exemple, els treballs titulats Araguaia, Espirituals o Minimal. Nosaltres avui el que volem oferir-vos és una selecció de temes de Carles Casas amb un nexe comú. Tots ells es titulen amb el nom d'una dona. Algunes d'elles són personatges de les pel·lícules a les que pertanyen les bandes sonores, però d'altres no. D'algunes imagino a qui pertanyen aquests noms, d'altres no. Però tampoc no li heu volgut preguntar a en Carles. El que he volgut és que siguin les músiques mateixes les que parlin i ens diguin el que vulguin. Totes elles, peces musicals d'una gran sensibilitat i bellesa.
1: El violí vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
0: Una de les primeres bandes sonores de Carles Casas és Habanera 1820, un film d'Antoni Verdaguer, en un principi concebuda com a sèrie de televisió i després escurçada i adaptada a la gran pantalla. Amb una història ambientada a principis del segle XIX, la pel·lícula ens narra la història d'un matrimoni de conveniència entre una família benestant catalana dedicada al comerç amb Cuba i un indià que ha fet fortuna a l'Havana. D'aquesta banda sonora sentirem el tema titulat Amèlia.

L'any 1995, Carles Casas va participar en un acte d'homenatge al poeta Salvador Espriu amb motiu del desè aniversari de la seva mort. Aquest acte va consistir en la posada en escena d'un dels contes més coneguts de l'escriptor, Tereseta que baixava les escales. Lluís Danés va dirigir aquest muntatge teatral que va comptar amb la participació d'actrius que encarnaven Teresa en les diferents etapes de la seva vida, així com d'actors i ballarines, la majoria d'Arenys de Mar. La banda sonora, composada especialment per a l'ocasió, la firmava Carles Casas. De la música d'aquest muntatge teatral del 1995 sentirem el tema principal, titulat Tereseta, un tema que, ja ho sentireu, ens transportarà a les sonoritats de la música dels 90, però us demanaria que estiguéssiu molt atents, i sobretot disfruteu, de la melodia. Una melodia, un tema, que tornarem a retrobar al final del programa. Un dels temes més bonics de Carles Casas.

per Gonzalo Suárez. De la mateixa manera que l'any 1988 aquest director va fer la seva particular mirada sobre la història de Frankenstein a Remando al Viento, el 1996 Gonzalo Suárez va voler fer la seva versió de la història del doctor Jekyll i Mr. Hyde, un viatge, per tant, al fons de l'ombra humana, i d'aquí el seu títol, Mi nombre es sombra. Amb la banda sonora, Carles Casas va fer un salt qualitatiu en la seva música. Una banda sonora basada en el jazz, amb influències clàssiques clares, de Brahms, sense anar més lluny, i amb la inclusió d'una veu de mezzosoprano que dota a la partitura d'un aspecte sublim que la fa excel·lent. D'aquesta banda sonora us destaco el tema que du el nom de la noia de la història, Florence. Un tema sorprenent, ja que el que comença sent un tema tranquil amb piano i trompeta, evocador i melangiós, acaba adoptant la forma clàssica del Lied, amb la veu femenina que canta la cançó d'un poema amb el pertinent acompanyament de pianista. Però aleshores en Carles Casas fa una relectura d'aquesta forma del Lied, incorporant la textura del jazz, amb la intervenció de nou de la trompeta entre estrofes i el to de tema romàntic clàssic amb les cordes. Un tema que sempre m'ha semblat magnífic.

Del mateix any 1996, de Mi nombre es Sombra, és la banda sonora d'Actrius. Actrius, la pel·lícula, és l'adaptació de la peça teatral ER de Josep Maria Benet i Jornet sobre una jove estudiant de teatre que entrevista a tres grans actrius amb trajectòries professionals molt diferents i descobreix en els seus records les grandeses i misèries del teatre. I, per tant, tota una metàfora de la vida. Una excel·lent pel·lícula amb unes excel·lents interpretacions de les quatre actrius protagonistes, Rosa Maria Sardà, Núria Espert, Anna Liferan i Mercè Pons. I pel que fa a nosaltres, probablement una de les millors bandes sonores en la carrera de Carles Casas. La música d'en Casas troba el seu paper en aquesta història i es converteix en la cinquena convidada, una música plena de sentiment i de bellesa que s'adhereix a les imatges i les dota del to dolorosament vital de la saviesa amagada rere els ulls de les actrius protagonistes. En aquesta banda sonora, a més, hi ha un dels temes més coneguts d'aquest compositor, el tema titulat Ifigènia. Si els que adorem la música de Carles Casas algun dia forméssim un club, segurament la majoria votaria amb Ifigènia com el nostre himne, l'himne, el tema que ens defineix. No us en faig cap descripció. Crec que la millor presentació és dir tant de bo, entre els que ens escolteu, sigueu uns quants, els que no el coneixeu, i ara el sentiu per primera vegada.

I així ens situem ja al 1997 amb la banda sonora que Carles Casas va compondre per a Le Grand Battre, una minisèrie per a televisió francesa dirigida per Laurent Càrceles en 9 episodis, basada en la novel·la del mateix títol de Frederic Herbert. Le Grand Battre ens narra la història d'una família de terratinents aristocràtics a la Camarga que es dediquen a la cria de toros salvatges i com miren d'adaptar-se i lluitar per sobreviure als canvis i als molts esdeveniments convulsos que marquen el període d'entre 1913 i 1970. Una mena de gran relat d'història familiar a la francesa. Per a Le Grand Battre, Carles Casas compon una banda sonora d'una banda plena de fortalesa i de solidesa, retratant-nos el pes potent d'aquesta família de terratinents rurals francesos, i alhora no deixa de regalar-nos els seus temes plens d'un romanticisme elegant per fer-nos sentir les diverses històries d'amor que s'hi succeeixen i, sobretot, un parell de personatges que són claus en aquesta història. D'aquesta banda sonora sentirem el tema titulat Faustine. És un tema meravellós, de 6 minuts de durada, que us suggereixo de sentir i gaudir de principi a final. En Carles ens ofereix una peça marca de la casa, fidel al seu estil, un d'aquells temes on el pes el porta, en aquest cas un violí, que semblarà que sigui una veu que ens expliqui una vella, vella història.

Passem ara a Amic Amat, de 1999, basada en l'obra Testament, de Benet i Jornet, una obra que ens parla de l'herència que volem deixar quan el nostre temps s'acaba i què fer amb l'amor que duem a sobre o a dins. En aquesta banda sonora, Carles Casas va fusionar música a la manera del barroc i el jazz, en una barreja francament molt atractiva. I aquí entraríem en el que és un dels misteris de la música de Carles Casas. Aquest compositor aconsegueix, amb una aparent facilitat sorprenent, que la seva música s'integri perfectament amb les imatges, amb el que està passant o amb el que ens està dient la pel·lícula, però ho fa sempre amb una música no gens descriptiva i sovint fins i tot, com en aquest cas, fins i tot amb una música que sembla aparentment aliena al film. En aquest sentit, a mi em recorda molt a Thomas Newman. Es tracta de dos compositors que no saps com ho fan, però amb la seva música sempre saben treure el millor de les imatges. Oh, i el tema que sentirem ara és el titulat Fanny, un tema que no podem deslligar, els que hem vist la pel·lícula, del rostre trist i desesperançat de la Rosa Maria Sardà, que interpreta la Fanny del film. Una dona ja en la maduresa que pren consciència que la seva vida ha perdut tota ànima i s'adona que el seu món viscut fins ara ha d'estar condemnat a la mort, que toca l'hora temuda del trencament i la pèrdua si vol renéixer. Una música de Carles Casas que acompanya la Sardà en un passeig des del barri de la Ribera, creuant Barcelona de baix a dalt i pel Passeig de Gràcia, en una unió personatge, música i ciutat absoluta i commovedora.

L'any 2007, Carles Casas va compondre la banda sonora per al film La vida abismal, de Ventura Pons, basada en el llibre La vida en l'abisme, de Ferran Torrent. La història d'un jugador que es mou per la València de principis dels 70 i que en les seves apostes va assumint cada vegada més riscos. Una història típica del cinema negre en la que la banda sonora en clau de jazz de Carles Casas és un component que s'hi ha bé com un guant. La banda sonora de La vida abismal és de jazz melòdic, amb alguns moments de gran intensitat i en d'altres en els que tant la trompeta com l'harmònica actuen de solistes que saben com transmetre a l'espectador l'ànima subjacent en la corporeïtat de les imatges. Tot plegat amb passatges orquestrals que doten de color el conjunt i que completen una partitura que ens sembla potser una de les millors d'aquest període de principis dels 2000 de la música de Carles Casas. Com a mostra, sentim el tema titulat Catherine. Us ho reconec, jo sento debilitat per aquest tema. En la meva particular banda sonora, el nom d'aquest tema dibuixa, juga a futbol i aviat farà 18 anys.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: Carles Casas està constantment fent relectura i recomposició de la seva música. L'univers musical de Carles Casas no és un univers tancat, sinó en contínua expansió i, sobretot, revisió. És a dir, molt sovint en Casas torna els seus temes compostos en un passat i en unes circumstàncies determinades i els recupera i els amplia o els renova o simplement els transforma. Això ho podem copsar en alguns discos recopilatoris fets per ell mateix i que podem trobar, per exemple, a Spotify. Un d'ells porta per títol Guerra Postguerra i el formen diversos fragments de diverses bandes sonores seves de films ambientats en la Guerra Civil. Alguns dels temes pertanyen a la banda sonora que va compondre per a la sèrie Des del Balcó de Jesús Garay. I un d'ells, tant en aquest recopilatori com en el disc de la música de la sèrie, du per nom Angelina, sense que hi hagi cap personatge en la història que se'n diguin. Aposto i brindo per un homenatge molt personal a una dona que va viure la guerra, una dona culta i valenta, que va tirar endavant la seva família envoltant-los de música.

del recopilatori de 2012 de Carles Casas titulat Postromàntic i recomposant un dels temes principals de la banda sonora Menja d'amor del 2002, el tema Mort Àngels. Si hem sentit el d'abans, hem de sentir el d'ara.

Recordeu que quan us he ofert el tema titulat Tereseta, d'aquell muntatge teatral del 95 homenatge a Espriu, us he demanat que estiguéssiu atents a la melodia, una melodia, un tema que us he dit que tornarem a retrobar al final del programa? Doncs bé, arriba ara amb la nostra última audició d'avui, un tema que forma part del disc Piano Solos del 2011 i que em sembla una forma bellíssima d'acabar aquest violí d'avui.

0: Doncs bé, fins aquí aquest violí vermell d'avui, en el que us hem ofert temes de Carles Cases amb nom de dona, amb el propòsit que us pugui servir de banda sonora per aquelles estones en les que vulgueu sentir-vos bé i amb llum, que això és el que sempre aconsegueix la música de Carles Cases. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana, que la música us acompanyi.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmacken, i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona, recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música. Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dimecres 8 de juliol a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i Josep Pons a la direcció proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada única amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Marta Lanau. Aquest dimecres dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja. En directe a Catalunya Música.

on vulguis i quan vulguis. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Ara us convidem a sentir l'elegia per violoncel i piano, opus 24, de Gabriel Fauré, en la versió del violoncel·lista Alban Gerhardt i la pianista Cécile Licat.

0: interpretada pel violoncel·lista Alban Gerhardt i la pianista Cecil Licat.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.

Ara us proposem l'ensalada La Trulla, de Bartomeu Càrceres. Els intèrprets són els membres de la Capella Reial de Catalunya, dirigits per Jordi Savall.

0: La Capella Reial de Catalunya, dirigida per Jordi Savall, interpretava l'ensalada La Trulla del compositor valencià de principis del segle XVI, Bartomeu Càrceres.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: La nostra selecció continua amb les danses populars romaneses de Béla Bartók en la versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Finlandesa, dirigida per Sakari Oramo.

0: L'Orquestra Simfònica de la Ràdio Finlandesa, dirigida per Sakari Oramo, ha interpretat aquestes danses populars romaneses de Vila Bartók.
1: Catalunya Música.

Per continuar la nostra selecció, hem escollit la sonata quarta per conjunt instrumental de l'Opus 8 de Biagio Marini. L'intèrpret és l'ensemble Cor d'Arte.

0: L'Ensemble Cor d'Arte ha interpretat la sonata quarta de l'Opus 8 de Biagio Marini.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia a Catalunya Música.

continuació us convidem a sentir la Sinfonia Simple, opus 4 de Benjamin Britten, interpretada per la Sinfonieta de Bournemouth, dirigida per Ronald Thomas.

0: Hem sentit la Sinfonia Simple, opus 4, de Benjamin Britten, interpretada per la Sinfonieta de Bournemouth, dirigida per Ronald Thomas.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

És la contradansa en si bemoll major número 4 de Ludwig van Beethoven. Ens acompanyava l'Orquestra Simfònica de Helsingborg, dirigida per Andrew Menzies.

Bon vespre. Falten pocs minuts perquè siguin les 9 i us saludem des de la sintonia de Catalunya Música, físicament des de la platja de Sant Sebastià de Barcelona. Avui, doncs, canviem d'escenari, sortim de l'estudi, trepitgem la sorra, perquè aquí, d'aquí tan sols uns minuts, ha de començar el primer dels dos concerts de la iniciativa Clàssica a la Platja, una proposta que molts esperem quan arriba l'estiu, que acosta el seu orquestral a públic local i visitants de tot arreu i de totes les edats. Des d'aquí, aquest vespre, doncs, seguirem de prop aquesta primera proposta simfònica a la platja, que sota el títol

0: Liceu Simfònic Música per Tothom reuneix l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, dirigida per Josep Pons, amb un repertori de peces emblemàtiques, ja veureu, i a més en el marc de la celebració del 25è aniversari del Petit Liceu. Aquesta transmissió la farem possible tot l'equip desplaçat avui a la vora del mar. Xavier Cussó i Josep Forns, tècnics de so, Rosa Massaguer a la producció, des de l'Estudi 14, l'Oriol Pinart i l'Eulàlia Benito també, i des del control central en Manel Gil i en Miquel Jairo. I aquí davant dels micros, doncs jo mateixa, Maria Montes, i també la Marta Lanau. Bona nit, Marta, i déu-n'hi-do la gentada que veiem ara mateix.
1: Doncs molt bon vespre, Maria, molt bon vespre a tothom. No ens estranya, perquè és el que ha passat a les darreres edicions del Clàssic a la Platja. Riuades, riuades de gent, moltíssimes persones que es van col·locant a la sorra doncs, per veure i escoltar aquest concert, ja sigui amb tovalloles, amb cadires, fins fa poc també amb parasols. És aquest concert, un dels dos, com dèiem, que s'impulsen conjuntament pel Gran Teatre del Liceu, l'Auditori i el Palau de la Música Catalana, sota el paraigua de la iniciativa Barcelona Obertura, en un perímetre on, en principi, hi ha capacitat per 22.000 persones, però intuïm, o tot fa pensar, que potser avui en podríem comptar unes quantes més.
0: Sí, la vista llarga aquí a la platja de Sant Sebastià ens fa pensar justament això. D'altres vegades, a les edicions anteriors, segons la Guàrdia Urbana, han estat com 30.000 persones les que han arribat a ser presents aquí a la sorra de la platja. Per tant, en qualsevol cas, moltíssima gent la que avui veurà de prop aquest concert amb l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, amb Josep Pons a la batuta, que, per cert, Marta, serà la seva última platja com a director musical del Liceu, no? On hi ha exercit els últims 14 anys aquest càrrec. I què tenim al menú musical? Doncs un repertori simfònic prou popular, amb peces d'aquelles que qui més qui menys doncs, tothom ha sentit en algun moment, com per exemple la dansa hongaresa número 1 de Brahms, alguns passatges del Trencanous de Tchaikovsky i de l'Amor Brujo de Falla, i alguna sorpresa més també.
1: Doncs això mateix, és un repertori molt cèlebre, molt conegut. D'aproximadament avui seran uns 80 minuts, més o menys serà aquest concert, que de fet en bona mesura reprodueix el programa del Liceu Aprèn, que el públic familiar ha pogut veure al Teatre de la Rambla aquesta primavera. Un concert, per tant, doncs amb la seva vessant pedagògica.
0: Sí, perquè al final, encara que coneguem aquestes obres, sempre hi ha algun punt on quan les tornes a sentir trobes algun matís nou i sempre ve de gust, i més en un context com aquest, no? Avui, que això és una festa cada any, aquesta reunió de tantíssimes persones que quedem aquí a aquest punt per compartir l'alegria, no?, que transmet aquesta música a l'estiu. Per tant, tot avantatges. A més, es tracta d'un concert del qual el públic no se'n perdrà cap detall, perquè hi ha instal·lades dues grans pantalles. Una és al costat de l'escenari, fa 8 metres per 4 i mig, i una altra està situada al mig de la platja, diríem, 6 metres per 3 i mig, per tant, una bona pantalla.
1: Una bona
0: també,
1: pantalla.
0: I tot això, com diem, a la platja de Sant Sebastià. Per situar una mica més, doncs entre el Club Natació Barceloneta i el Club Natació Barcelona, i allà on vulgueu, si ens seguiu a través de Catalunya Música, esclar. Perquè avui us oferim la transmissió d'aquest concert especial a la platja amb l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, i demà hi tornarem amb el segon concert de clàssica a la platja amb l'OBC i el seu director Ludovic Morlo.
1: Un concert, en aquest cas, titulat Una sinfonia imaginària, amb obres capdals del repertori simfònic, amb compositors com Rachmaninov, Dvořák, Tchaikovsky i altres.
0: Això, com dèiem, però serà demà, perquè avui ja ens preparem per sentir aquest Liceu Simfònic Música per Tothom amb l'orquestra del Gran Teatre del Liceu i Josep Pons a la direcció.
1: Qui sentim de fons és Laura Sangrà, perquè està fent doncs ja la presentació d'aquest concert, d'aquest primer a la platja. Si observem el programa, Maria, amb una mica de perspectiva, doncs ens adonem que hi ha una idea que travessa gairebé totes les obres, no?, que és la dansa. Des de les danses hongareses de Brahms fins a les danses eslaves de Dvořák, passant pel ballet de Tchaikovsky, les danses polovtsianes de Borodin, la dansa ritual de Falla o el malambo de Ginastera.
0: Per tant, danses per tot arreu, ha quedat claríssim amb aquest petit repàs. Avui sentirem doncs música simfònica, però també música inspirada, pensada per ser ballada, o si més no inspirada, com dèiem, amb ritmes populars i tradicionals. Els primers aplaudiments ja sonen a la platja, i mira, Marta, perquè des d'aquí podem veure fins i tot algunes petites embarcacions.
1: És impressionant, realment.
0: T'imagines poder fer aquesta transmissió des del mar? Això ho hem de proposar per l'any que ve.
1: Doncs mira, és És una molt, molt bona idea.
0: Mira, aquí el tècnic i la productora ens fan... Sí, sí, som-hi, nedant, Rosa, tu nedant, a controlar-ho tot.
1: I diuen, i més un dia com avui, per exemple, que ha fet una calorada d'aquelles, que ve de gust...

0: Hi ha sistemes de bucle d'inducció individual per a persones amb discapacitat auditiva, que són uns dispositius que permeten percebre la música a través de les vibracions, no?, i faciliten una experiència doncs, molt més immersiva.
1: De fet, aquesta és una edició, una decisió, volem dir, que ja ve d'altres anys i que encaixa perfectament amb l'esperit d'aquests concerts a la platja. El que dèiem, fer arribar la música al màxim de persones possible, i ja ho dèiem abans, aquesta voluntat d'obertura no es limita només als concerts d'aquests dies.
0: Doncs mireu, comencem a sentir de nou aplaudiments des de la sorra de la platja. Es fa un petit silenci i la presentadora ha abandonat l'escenari perquè arriba el moment de començar, de que aquest concert s'iniciï. Aquesta orquestra del Gran Teatre del Liceu, que ja ocupa les seves posicions, el concertino que apareix, saluda el públic i es dirigeix als seus companys com toca, per repassar l'afinació, que no és un tema molt estable, també s'ha de dir, és una qüestió important en entorns com aquest, quan surts d'un auditori on les condicions són molt més controlades.
1: Exacte, i aquí només amb la humitat.
0: Exactament.
1: I la brisa, per dir-ho així.
0: Sí, clar, i són instruments, clar, les fustes, són instruments que estan vius i que responen moltíssim a les condicions ambientals. Per tant, l'orquestra repassa l'afinació i aprofitem aquests minuts previs doncs, per comentar la primera obra que sentirem, si et sembla, Marta, perquè comencem per Brahms amb la primera de les seves danses hongareses, peces creades a partir de la fascinació d'aquest autor per la sonoritat de la música zíngara, que de fet va deixar anar amb moltes altres composicions al llarg de la seva carrera. De danses hongareses, Brahms en va escriure 21, però avui ens quedarem amb la primera, una de les poques que va orquestrar ell mateix, perquè s'ha de dir que l'original estava escrit per piano a quatre mans. I per cert, que tot i que sovint pensem que són obres originals, 100% Brahms, diríem, moltes parteixen de melodies tradicionals o d'autors poc coneguts, no? Peces que Brahms va reelaborar, ell les va passar pel seu filtre, no? Aquesta primera dansa serà una bona porta d'entrada al concert perquè concentra tot allò que ens enganxa d'aquesta música. Josep Pons puja a l'escenari.
1: I ara sí, doncs Josep Pons ja ocupa el seu lloc al podi de direcció. Els músics de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu ja estan preparats. I aquí comença el primer concert.

0: Doncs aplaudiments als primers d'aquest vespre de juliol aquí a Clàssica a la Platja per l'orquestra del Gran Teatre del Liceu i la direcció de Josep Pons. Aquí sentim ara mateix.
1: Tant l'orquestra simfònica del Gran Teatre del Liceu com jo mateix estem molt contents de poder ser aquí avui amb vosaltres. Aquesta meravellosa orquestra ha deixat per un dia el que potser és el teatre més bonic del món, per poder estar amb vosaltres i invitar-vos, convidar-vos a fer un viatge a través de la dansa, tot el que tocarem avui són danses, de la perifèria europea. Hem començat amb una dansa hongaresa composada per Johannes Brahms, seguirem amb una dansa eslovena composada pel seu amic Dvořák, anirem cap al nord a escoltar Tchaikovsky amb un dels ballets, escoltarem també el príncep Igor i llavors viatjarem cap a Espanya. De moment fem aquest primer tram i llavors ja comentem el següent. Esperem que us divertiu moltíssim, moltíssim, moltíssim.
0: Doncs sí, i ara ens quedem amb la següent peça que ens porta, com bé deia el mestre, el repertori d'Antonín Dvořák amb la segona de les seves danses eslaves, la Dumka.
2: És música, ho podem dir així, no? Que sembla invocar els records, no? Com un paisatge o una història.

0: Aplaudiments per aquesta peça, la Dumka, aquesta peça de Dvořák, amb aquesta nostàlgia colorista. No sé si estaries d'acord, Maria, que ho podríem descriure així.
1: I tant, ens hem quedat així com melancòlics durant aquesta estoneta que ha durat aquests minuts aquí a la platja. Fins i tot també se sent la melancolia orquestral d'una altra manera, t'he de dir.
0: Recordem

0: Doncs sí, no hem tingut gairebé temps d'anunciar-vos que arribaven aquesta selecció de fragments del Trencanous de Piotr Ilich Txaikovski, una mica de frescor invernal. Tornem a sentir el mestre.
1: Ha fet la fada. Tiziana Tagliani ha fet els nostres somnis. I els tres excel·lents flautistes us han dut al cel, veritat? Els Mirlitons.
2: Yeah.
0: Doncs sí, presentant els solistes més destacats.
1: Són molt tímids, una mica més, sisplau.

que saluden el públic, s'aixequen i agraeixen els aplaudiments dels presents avui a la platja de Sant Sebastià. Continuem en directe aquí a Catalunya Música amb aquest concert clàssic a la platja. I seguim amb el príncep Igor i Alexander Borodin.

0: L'exuberància de les danses polovianes del príncep Igor, d'Alexander Borodin, també han format i formen part del programa d'aquest primer concert del Clàssic a la Platja. Ho estem seguint des de la platja de Sant Sebastià de Barcelona a la sintonia de Catalunya Música, l'orquestra del Gran Teatre del Liceu amb Josep Pons i l'ovació del públic, un públic que segueix ben atent des de la sorra i a més moltíssima gent podem veure, Maria.
1: Ara, encara que no ho sembli, érem al fred.
0: Doncs érem Josep Pons torna siberiana. A agafar el micro.
1: I ara viatjarem de cop, o sigui, hem vorejat Europa pel costat est i ara ens anem directament a Càdiz. Ens anem a veure Manuel de Falla i amb la dansa del foc del seu ballet El Amor Brujo. Després, a Càdiz mateix, com que hi ha mar, ens embarcarem cap a Argentina. Anirem a fer una visita a Argentina amb un compositor que es diu Alberto Ginastera. En realitat és Ginastera. Els avis eren catalans que van emigrar, diguem, i ell es va formar allà i ha estat un grandíssim compositor argentí amb una dansa que es diu Malambo sobre un ballet sobre els treballs d'una granja. I llavors ens anirem a París a principi de segle XX, que era la capital del món, llavors era la capital artística del món, i no us dic què tocarem a París, només que de la mà d'un gran compositor francès farem una dansa espanyola, però que la coneixereu només a la primera nota.
2: Doncs ja veieu, ens fa la feina en Josep Pons i presenta totes les obres que queden per davant en aquest concert de Clàssica a la Platja avui, quan són 3:15 de la nit. Seguim endavant.

0: La dansa ritual del fuego de l'amor brujo de Manuel de Falla també forma part d'aquest programa que estem escoltant i que estem seguint de prop des de la platja de Sant Sebastià. Clàssica a la platja.
1: Petits canvis a l'orquestra i seguim amb el Mal Mambo de Ginastera.

0: Energia i ritmes vertiginosos i aquestes percussions tan vives en aquest Malambo, la dansa final d'Estancia, aquest ballet d'Alberto Ginastera. Estem arribant al final del concert avui amb l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. Ja és de nit aquí a la platja de Sant Sebastià, tots els llums encesos, alguns ventalls fins i tot a l'escenari, perquè encara fa calor. Però vaja, ens queda l'última dansa del repertori. Jo crec que la podem anunciar, oi?
1: Jo crec que sí.
0: El bolero de Maurice Ravel. Som-hi. Un petit repàs d'afinació, que sabem que aquesta obra és llarga i intensa.
2: Al mig de l'orquestra, que en realitat jo faré veure que dirigeixo ara. Qui dirigirà serà la caixa.

0: Quina bogeria, Marta, aquest bolero Maurice Ravel, fantasia tímbrica, i aquest escenari que ha començat pràcticament a les fosques i ha anat seguint les entrades de cadascun dels instruments per veure i poder anar construint a poc tota aquesta tensió que acaba en aquest clímax final, no?
1: I tant. És que és una peça que tothom espera i no ens estranya gens, encara que l'haguem escoltat mil i una vegades, perquè té una màgia molt especial i per això l'han deixat pel final d'aquest concert a la platja, que avui estem seguint de prop, ho tornem a repetir, a la sintonia de Catalunya Música. Ara, doncs, falten 3 minuts per arribar a 1:15. Segueix la gent entusiasmada a la platja.
0: Sí, a la platja s'ha posat tothom d'empeus. Ara els focus il·luminen el públic. Josep Pons ha sortit, però està tornant a entrar. Per tant, intuïm que alguna cosa passarà a l'escenari i encara tindrem una miqueta més de música. De moment, el que fa és donar la merescuda enhorabona al solista de caixa que es posa d'empeus entre els seus companys per saludar. És una autèntica prova de foc, aquesta part d'aquest instrument.
2: Enric. Albert és el primer solo, flauta. Sensacional. Segon, Juanjo.
0: Doncs ja ho sentiu, saludant un per un els músics que han anat tenint aquests moments destacats en aquesta obra.
1: I s'ho mereixen, perquè a més d'haver-ho donat el 100% com a músics, els hem vist suar, però suar literalment.
0: De veritat, de veritat.
2: Escoltareu els noms en llengües diferents. Dolo.
0: Doncs sí, sembla que presentarà a tots els músics de l'orquestra. I bé, ho deies, Marta, han fet moltíssima feina. I els hem vist gaudir, també, perquè nosaltres tenim l'ocasió de veure'ls bastant de prop. I els veiem a les seccions, per exemple, la secció de contrabaixos. Estava vivint-lo, però d'una manera, aquella manera de sostenir l'orquestra, no?, des del seu rol de baix. M'ho has dit de fons, em deies, Maria, sembla que estiguin tocant jazz.
1: Sí, exacte, tal com es movien.
0: Estan vibrant amb aquesta obra.
1: Sí, sí.
0: Clar, els punts decisius de la percussió, aquelles entrades precises, perquè és ben bé una obra que sembla que comenci, com dèiem, no?, des del no-res i que vagi jugant amb tots aquests timbres, aquestes combinacions, i acabi doncs tota l'orquestra donant-ho tot d'aquesta manera.
2: Jonuts.
1: A més, avui és una nit especial també per Josep Pons, perquè és, de fet, l'últim concert de la platja, perquè ja s'acaba, diguéssim, la seva feina com a director musical.
0: Exacte, 14 anys en aquest rol, al capdavant de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. I una ocasió com aquesta, en què és tan propera al públic, que és tan oberta, que hi ha tantíssima gent, ho comentàvem, la platja està plena, però fins al final, vull dir, va molt bé que hagin situat aquestes pantalles a mitja platja, perquè realment són necessàries en un dia com avui, no? Hi ha moltíssima gent.
1: I deu ser també tot un espectacle ser al mig de la sorra, ja no només pel concert, sinó per veure justament això, no?, aquesta perspectiva de la platja planíssima fins al final.
0: Sí, sí, i com ho està vivint la gent del voltant, perquè és veritat que hi ha, clar, òbviament l'escenari i el que està passant a l'escenari crida moltíssim l'atenció, perquè és molt bona música i hi ha tota aquesta vivència del directe, però clar, sobre les tovalloles, doncs hi ha des de pícnics, sopars, famílies, nens, adults, i hi ha tota aquesta barreja que fa que tothom convergeixi en aquest mateix moment, en aquesta màgia, no?
1: I gent des de l'aigua, o que va combinant, no? Una estona escolto l'orquestra, una estona em banyo.
0: I em refresco, i em refresco, perquè això, ja ho sabeu com són aquestes nits d'aquí.
2: Passar aquesta vetllada amb vosaltres, espero que hagueu estat molt i molt feliços.

0: musical més especial, i és que hem tingut una miqueta d'actuació, fins i tot, a sobre l'escenari. Eh?
1: Un gag que...
0: Un gag, sí.
1: Ho intuïem, però no sabíem què passaria.
0: No sabíem què passaria, clar. Nosaltres hem dit, poden passar coses, però sí, han passat. Un grup de músics ha escenificat, d'alguna manera, un matrimoni del Liceu amb en Josep Pons, en un dia com avui.
2: Són una gent excel·lent, estupenda i divertidíssima. Moltíssimes gràcies, un gran plaer haver estat aquí amb vosaltres.
0: Doncs ara ja sí, sembla que això arriba al final. Josep Pons fa aixecar tots els membres de l'orquestra i amb aquesta ovació que sentim finalitza el concert Liceu Simfònic Música per Tothom, que hem estat seguint de prop des de la platja de Sant Sebastià de Barcelona, un concert que, com ja podíem esperar, doncs ha plegat a moltíssima gent, Marta,
1: moltíssima.
0: Amb un jo crec repertori que ha passat per força llocs. Eh?
1: I tant, i segur que hi ha més de 22.000 persones, que és la capacitat que dèiem al principi. Eh?
0: Sí, sí, no sé el nostre ull clínic a l'hora de comptabilitzar gent, però sí, hi ha moltíssima gent. Doncs en qualsevol cas, això, una bona ballada.
1: I tant que sí, amb compositors com Brahms, Tchaikovsky, Ravel, per doble. Els protagonistes avui han estat tots aquests compositors i també, esclar, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i el seu director Josep Pons, que recordem-ho, enguany deixa aquest càrrec. Un concert titulat, com dèiem, Liceu Simfònic Música per Tothom, que hem seguit de prop i heu pogut escoltar en aquesta sintonia, la de Catalunya Música. Gràcies a tot l'equip, Xavier Cussó i Josep Forns, tècnics de so, Rosa Massaguer a la producció, des de l'estudi 14, Oriol Pinart i també Olga Benito, vetllant des d'aquest estudi. Eulàlia Benito, perdoneu, ara ja no sé què em deia. I des del control central, a Manel Gil i Miquel Jairo. I us hem parlat, Maria Montes i Marta Alanau. Ha estat un plaer, com sempre.
0: I tant, ha estat un plaer acompanyar-vos en aquesta vetllada on la màgia de la música s'ha tornat a fer manifesta aquí a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. Demà, segon concert amb l'OBC dirigida per Ludovic Morló. No hi falteu i per part nostra és tot. Molt bona nit. Catalunya Música.

Era l'obertura en re major de William Croft, que ens interpretaven Mark Bennett, trompeta, i The Parley of Instruments, sota direcció de Peter Holman. Una de les obres d'aquest compositor anglès, que va ser el músic oficial de la reina Anna d'Anglaterra i que va viure entre el 1678 i el 1727.

Catalunya Música. Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales.

Benvingudes i benvinguts una vegada més aquesta tarda a l'Òpera La Sintonia de Catalunya Música. Gràcies per la vostra atenció de la mà dels qui ho farem possible, Oriol Pinart, al muntatge musical, i qui us parla, Jaume Radigales. Un dia més d'aquesta 24a temporada a La Sintonia de Catalunya Música dediquem el programa monogràficament a un gran cantant dels que formen part d'aquesta, podríem dir, generació daurada, aquesta edat d'or de la fonografia operística. Avui dediquem la sessió, el programa, a un cantant, a un tenor nord-americà nascut a la ciutat de Plattsburgh, a l'estat de Nova York, el 10 de gener de 1951. Parlem d'un tenor lleuger, lleugeríssim, reconegut arreu i amb un repertori ampli, tot i que ha dedicat d'una manera especial la seva carrera a les pàgines de Rossini, de Bellini i ocasionalment també de Mozart. Parlem de Rockwell Blake.

El sentim precisament en Rossini en l'àrea conclusiva del Conte del Medieval, el segon i últim acte del Barber de Sevilla. I és que Blake ha excel·lit, i així l'ha reconegut la crítica unànimament i internacionalment, en les òperes còmiques, però també les serioses, de Gioachino Rossini. Però també, com dèiem en la introducció, amb altres compositors. Rockwell Blake era fill d'un granger i es va formar inicialment a la seva ciutat natal, on va començar la formació musical des del piano abans de dedicar-se exclusivament al cant. Ben aviat es va caracteritzar pel que tothom ha reconegut en Blake, la seva gran virtut, que és les agilitats sorprenents, la claredat en la missió, una dicció extraordinària i la portentosa facilitat per atènyer els dos i els res, i de vegades fins i tot els res sostinguts, aguts o sobreaguts de les partitures que ha interpretat. I de manera natural això el va dirigir, lògicament, al repertori rossinià, en què ha estat un dels grandíssims especialistes, gràcies també, lògicament, a una tècnica vocal depuradíssima i també a una exquisida i molt acurada i molt ben formada musicalitat. Després de graduar-se a la universitat i d'haver servit a la Marina dels Estats Units com a membre del cor masculí Sea Chanters i després com a solista a la banda de la Marina, va continuar la seva formació vocal amb Renata Carisio Booth, qui va ser la seva professora des del principi de la seva carrera. Blake va debutar professionalment al Kennedy Center de Washington l'any 1976 en el paper de l'Indoro, de l'italiana in Algeri, al costat ni més ni menys que de Merlin Horn, autèntica especialista també en el repertori i en el paper d'Isabella, coprotagonista de l'òpera còmica de Rossini. Aquest

paper esdevindria un dels més emblemàtics en la carrera de Rockwell Blake, sense oblidar l'Alma Viva del Barber de Sevilla, l'Argirio de l'òpera seriosa Tancredi, l'Otello, també una òpera seriosa de Rossini, o l'Idreno de Semiramide. Aquests van ser els papers en què Blake va mostrar el seu mestratge amb diversos teatres i festivals d'arreu del món, i on, especialment a Pesaro, amb el Festival Rossini, en què va debutar l'any 1993, es va convertir en un dels cantants predilectes del públic del festival italià. Un any abans, el 1992, havia cantat a la Scala La Donna del Lago, també de Rossini, en el bicentenari del naixement del compositor italià. Ara escoltarem Rockwell Blake, precisament en el Cessa di Piu Registre del Barber de Sevilla, en aquesta àrea del Comte d'Alma Viva, del segon acte del Barber de Sevilla, amb acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Londres, l'Ambrosian Opera Chorus, amb direcció de John

metgessa di Piu Resistere, l'àrea del Comte d'Almaviva, al final del segon i darrer acte del Barber de Sevilla de Gioachino Rossini, amb acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Londres, els membres de l'Ambrosian Opera Chorus i la direcció de John McCarthy. L'aparició de Blake en escenaris internacionals, com per exemple el Metropolitan de Nova York, el Covent Garden de Londres, ja l'hem citada també, l'Escala de Milà o l'Òpera de Viena, el van consolidar com un intèrpret de referència dels papers belcantistes, sempre amb directors d'orquestra i també d'escena de renom. Però tampoc podem oblidar que la veu de Blake es va posar també al servei, o s'ha posat al servei d'altres compositors, alguns dels quals pivoten a l'entorn d'aquest bel canto, com és el cas, per exemple, del Meyerbeer de l'etapa italiana i, en concret,

d'una òpera com Il Crociato in Egitto. Sentim ara una gravació feta a la New York City Opera l'any 1979 amb la intervenció del baríton Justino Díaz, la direcció de Gianfranco Masini. És l'ària La Gloria Celeste, en què escoltem aquests sobreaguts portentosos de la mà de Rockwell Blake.

Ovació per Rockwell Blake després de culminar aquesta pàgina, la Glòria Celeste de l'òpera Il Crociato in Egitto de Giacomo Meyerbeer, amb un mi natural conclusiu, a més, amb un falset planíssim, però extraordinàriament ben projectat. Segurament, alguns d'aquests aspectes interpretatius de Blake, recordem que algunes d'aquestes notes, com els mis o els res sobreaguts, s'escrivien perquè els cantants de torn els cantessin en falset, algunes d'aquestes, podríem dir, alguns d'aquests recursos que Blake desplega al llarg d'algunes interpretacions van resultar per alguns detractors potser excessivament blancs, com varen definir la veu de Blake, mancada per alguns de calidesa o del volum que tradicionalment s'associa amb el tenor líric o líric lleuger, però hem de pensar, repetim, que algunes d'aquestes pàgines varen ser concebudes perquè els tenors cantessin aquestes parts no amb veu plena, sinó amb falset. Però precisament també aquesta particularitat és el que ha permès a Blake distingir-se en relació amb molts dels seus col·legues i sobretot desplegar aquestes agilitats que pocs altres podien igualar. A més, Blake és un home molt fidel al que seria l'estilística, és a dir, l'estil interpretatiu amb què cal abordar algunes d'aquestes pàgines. A més de Rossini, a més de Meyerbeer, a més de Bellini, a més de Donizetti, Blake també ha abordat obres de Mozart, com per exemple el paper d'Idomeneo o també el paper de Mitridate, que li vàrem escoltar aquí en una de les temporades a l'exili del Liceu, en concret al Palau de la Música Catalana. Tot i que el seu llegat, com dèiem, centra primordialment en les pàgines rossinianes. Escoltarem ara Blake en una pàgina belliniana, A te o cara, de Vincenzo Bellini, en una interpretació feta a París l'any 1987.

Això passava a París, era Ateo Cara di Puritani de Vincenzo Bellini en la interpretació de Rockwell Blake l'any 1987. Us dèiem que Rockwell Blake va abordar el paper titular de Mitridate del Mitridate Ridiponto de Mozart l'any 1996. Era el Palau de la Música Catalana en ocasió d'una de les temporades a l'exili després de l'incendi del Liceu. Però en l'antic teatre de la Rambla, Blake ja havia interpretat òperes com La Sonàmbula, el 1987, o I Puritani, l'any 1990, a més d'un concert el 1992. Precisament, de Mitridate Ridiponto sentim l'ària de sortida del personatge Sedi Laure, il crine adorno, en què el tenor està sempre en el registre agut en aquesta perillosíssima pàgina que sentim amb la veu de Rockwell Blake, acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Nicholas McGuigan en una gravació de 1991.

Gravació de 1991 d'aquest Se di Laure il Crini Adorno que canta Mitridate, el primer acte de Mitridate Rediponto de Wolfgang Amadeus Mozart, una òpera que Raoul Blake va interpretar en versió de concert al Palau de la Música Catalana l'any 1996. Aquesta gravació és de 5 anys abans i l'acompanyava l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Nicholas McGuigan. Tot i que Blake ha cantat gairebé sempre repertori italià i ocasionalment també francès, ha abordat puntualment alguns papers d'òpera alemanya, com és el cas, i seguim amb Mozart, del Rapte al Serrall. Sentim d'aquesta òpera l'ària de Belmonte, Ich baue Gans.

l'elegància en el fraseig, en l'estil d'aquesta pàgina de Mozart i Baue Gans del Rapte al Serrall de Mozart, que el compositor posa en boca de Belmonte i que Rockwell Blake interpreta amb immaculada perfecció. Una de les pàgines que caracteritzen l'estil de Blake al servei del compositor salzburguès. Des de l'any 2001, Blake es va dedicar cada vegada més a la docència i cada cop més apartat dels escenaris, i va ser així com va impartir classes magistrals a diverses escoles i conservatoris, com per exemple de Milà, de París, de Roma, o també la Universitat Duke de Carolina del Nord, sense oblidar també les seves contínues incursions en escoles de cant, per exemple, de Nova York, de Chicago o la seva Plattsburgh nadiua. Recordem, o seguim recordant ara, Rockwell Blake, ara en un repertori realment extraordinari, com és el de l'òpera francesa del primer terç de les primeres dècades del segle XIX, herència d'aquella òpera còmica que es va començar a forjar a partir de la dècada de 1760-70 i que tanta força varen tenir en els anys de la Revolució Francesa, del Consolat i del Primer Imperi. Un d'aquests grans compositors és precisament

precisament Boieldieu, de qui Rockwell Blake va participar a la gravació en estudi de La Dame Blanche amb acompanyament de l'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo amb direcció de Patrick Fournier l'any 1993. D'aquest enregistrament, que va distribuir el segell EMI, sentim l'ària Viens, gentille dame.

una ària extraordinària d'una òpera no menys extraordinària i d'un compositor també extraordinària. Estem parlant de Viens, gentille dame, de la Dame Blanche de Boieldieu, que sentíem amb la veu de Rockwell Blake, amb l'acompanyament de l'Orquestra Filharmònica de Monte Carlo, dirigida per Patrick Fournier, una gravació de 1993. Un repertori extraordinari, aquest de l'òpera francesa del primer terç del segle XIX, també podríem dir dels 10 darrers anys del segle XVIII, i que s'ha de recordar i de reivindicar. Estem parlant de les òperes d'Aubert, de Grétry, de Gossec, de Farinelli, o també d'aquest Boieldieu, autor d'aquesta Dame Blanche, un drama romàntic senzillament extraordinari. De 1994 sentirem ara una gravació d'una altra de les pàgines que podríem dir que són tarja de presentació de Rockwell Blake. Estem parlant, evidentment, de l'ària de Tonio, del primer acte de La fille du régiment de Gaetano Donizetti, amb els cèlebres 9-2 de Pitt. Una pàgina que serveix també per demostrar, a mans de Rockwell Blake, la seva capacitat extraordinària per projectar aquests dos sobreaguts que tan cèlebre han fet aquesta pàgina i aquesta òpera.

A més, amic, ajur de fet amb aquests 9-2 de pit que culminen aquesta pàgina extraordinària de la Fille du Régiment de Gaetano Donizetti amb la veu de Rockwell Blake en una gravació de 1994. Les últimes aparicions a l'escenari d'òpera van ser com a Uberto, la dona del lago, a Lisboa l'any 2005 i el mateix any a Monte Carlo com a Liebenskopf del Viaggio a Reims de Rossini, el mateix any, com dèiem, 2005. Actualment, Blake resideix a Plattsburgh, la seva ciutat natal, i treballa com a consultor vocal per al Departament de Música de la mateixa Universitat de Plattsburgh. L'exhibicionisme gens fàcil de Blake ha estat una de les seves marques d'identitat i és per això que acabem el programa amb el fermall d'or, justament de l'àrea Vien Gentil Dame de la Dame Blanche, amb aquest passatge, amb el cant lligat, amb esfumatures sinuoses sobre el registre agut i vorejant, tan sols vorejant, el falset en aquest Vien Gentil Dame, Je t'adore.

I nosaltres t'adorem a tu, Rockwell Blake. Gràcies per aquesta carrera tan impoluta i immaculada. Celebrem que Rockwell Blake ens hagi llegat aquest repertori tan extraordinàriament ben interpretat. Si més no, pels que hem fet possible aquesta tarda a l'òpera, Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us ha parlat, Jaume Radigales, davant dels micròfons de Catalunya Música. Gràcies per la vostra atenció i sigueu feliços.

Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dijous 9 de juliol, a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la batuta del seu director titular, Ludovic Morló, proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada màgica amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Esther Plana. Aquest dijous, dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja, en directe a Catalunya Música. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Sobirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
2: Hola, bona nit. Avui farem una altra visita als Leverkusener Jazztage, o els Dies de Jazz de la ciutat alemanya de Leverkusen, per sentir una de les actuacions més esperades de l'edició passada del festival, que és la de la vocalista Cecile McLaurin-Salvant. I arribava el 10 de novembre del 24 al costat del seu quartet amb el pianista Sullivan Furner, el baixista Yasushi Nakamura i el bateria Kyle Paul. Cecile McLaurin-Salvant és cantant, compositora i artista visual, i la seva intel·ligència musical com a narradora d'històries, la seva capacitat per connectar el vodevil, el blues, el teatre, el jazz i la música popular l'han convertit en una de les grans veus, sens dubte, dels nostres dies. Els seus retrats discogràfics, The Window, Dreams and Daggers, Woman Child, Melusine o el recent Ogres, són un cant a la interculturalitat que ella mateixa representa, perquè és filla de mare francesa i de pare haitià, que a més va estudiar piano clàssic, literatura francesa i música barroca tant a França com als Estats Units. Guanyadora de 3 Grammy consecutius de la prestigiosa beca MacArthur, lloada per la crítica com la veu jazzística més interessant de l'última dècada. L'exuberància i la sensualitat de McLaurin-Salvant ens captivarà avui en aquest concert que la ràdio de l'Oest d'Alemanya ens ha fet arribar a través de la xarxa de la Unió Europea de Radiodifusió.

Tot a punt a l'escenari de l'Aerolung House de Leverkusen per a l'actuació de Cecil McLaurin, Salvant, que anuncia al programa una selecció de cançons del seu repertori, tan originals com prestades, que versionarà amb la seva originalitat habitual. Des dels Gesteier de Leverkusen, Cecil McLaurin, Salvant, Sullivan Foerner, Yasushi Nakamura i Kyle Paul. Comença el concert.

0: Thank you. Thank you. This is Sullivan Fortner at the piano. Yasushi Nakamura on bass. And Kyle Poole at the drums.
1: Cecil McLaurin-Salvan ens presentava la seva banda, Sullivan Fortner, Yasushi Nakamura i Kyle Poole. La sentim saludant al públic dels dies de jazz de Leverkusen després d'aquesta cançó de Burt Bacharach que encetava la seva actuació, Promises, Promises. I seguirà amb una balada de Cy Coleman, és del musical City of Angels i es diu With Every Breath I Take.

0: you. Thank you very much.
1: Entusiasme del públic després d'aquesta versió de Cecil McLaurin salvant de With Every Breath I Take, aquesta cançó de Cy Coleman. McLaurin salvant està fent broma ara amb la distància que les càmeres de televisió han posat entre ella i el públic, i ho fa mentre ens presenta la cançó amb la qual seguiran, que és la Barbara Song de l'òpera de quatre rals de Kurt Weill i Bertolt Brecht.
2: Okay. Thank you. All right, here we go. I won't jump.

I could not tell him no.

0: Thank you. Thank you very much.
1: Nova ovació per a Cecil McLaurin Salvant, que fent gala de la seva capacitat dramàtica ens faria aquesta fantàstica interpretació de la Barbara Song de l'òpera de quatre rals de Kurt Weill i Bertolt Brecht. I ara ens cantarà Changeable Daddy of Mine, que és un blues de Cora Austin i Thelma Davis.
2: This song that's called Changeable Daddy of Mine.

0: Thank you. Thank you. Thanks very much.
1: Havien viatjat 100 anys per sentir la recreació que Cecil McLaurin Salvan i el seu quartet, amb Sullivan Forner al capdavant, feien d'aquesta cançó del 1926, Changeable Daddy of Mine. Per seguir, ens proposa una cançó de la parella Richard Rodgers, Lawrence Hutt, I Didn't Know What Time It Was. With the verse.

0: Doncs aquesta cançó és de la comèdia musical Too Many Girls, del compositor Richard Rodgers i el lletrista Lawrence Pratt. L'havien estrenat a Broadway el 1939. Aquesta cançó es diu I Didn't Know What Time It Was. McLaurin Salvan, que comparteix els aplaudiments amb els seus companys de banda abans de seguir amb una de les seves cançons originals, Thunderclouds o Núvols de Tempesta.
1: This song is called Thunderclouds.

0: Thank you. Thank you.
1: Thunderclouds, lletra i música de Cecil McLaurin-Salvant, una cançó que va estrenar al recull Ghost Song el 2022. Amb McLaurin-Salvant alternant-hi, com sentíem, les seves dues llengües, l'anglès i el francès. El fragment final de la cançó ens està explicant que, de fet, és un text de l'escriptora francesa del segle XIX, Colette, que parla de l'insomni com a oasi pels que necessiten patir o pensar en la foscor. Ella mateixa reconeix que pateix insomni, així que necessita totes les idees positives que apareguin sobre l'insomni.

S'adona que hi ha un home assegut a la riba que l'està observant. Quan la lluna plena la il·lumina, s'adona que ha quedat completament exposada davant d'aquest home i aleshores pensa que probablement s'hi haurà de casar perquè l'ha vist Noah.

0: Thank you.
1: Thank you for sharing.
2: Nova demostració de les capacitats dramàtiques de Cecil McLaurin salvant amb aquesta Il m'ha dit nu. I per seguir, una cançó que conté els únics conceptes que ella coneix en alemany, que l'habet i begabet, parlar massa i tenir talent, que espera no confondre.

0: Dankeschön, Sullivan Fortner.
1: Thank you. Versió lliure del coral Erne Micht Mein Hütte de Johann Sebastian Bach, aquesta que Cecil McLaurin salvant i el pianista Sullivan Fortner fonien amb l'American Tune de Paul Simon. Estem sentint avui aquest concert en directe des del festival Jazztage de Leverkusen. Thank you so much.

0: Yasushi Nakamura! Sullivan Fortner.
1: John Henry, aquest heroi popular afroamericà, la llegenda del qual narrava aquesta cançó de Billy Bragg que Cecil McLaurin Salvant ha versionat amb la seva banda, Kyle Poole, Yasushi Nakamura, Sullivan Fortner. Entusiasme del públic alemany amb aquesta versió, a la qual ens diu que seguirà una cançó de Sting que ha incorporat també al seu repertori, Until Now.

0: Paul Poole at the drums.
1: Cecil McLaurin Salvant compartint els aplaudiments amb el bateria Kyle Poole, solista d'aquesta versió que feien de la cançó Until the Sting. Aquesta altra cançó és del vocalista i compositor Gregory Porter. És No Love Dying.

0: Thank you so much. Yasushi Nakamura on bass. Sullivan Fortner at the piano. Kyle Cole at the drums.
1: No Love Dying, de Gregory Porter. Cecil McLaurin salvant, agraint aquesta ovació del públic de Leverkusen al costat de la seva banda, que l'acompanyarà també a les dues cançons que ens proposen ja per tancar el concert. Aquesta primera és un dels seus originals, Second Guessing.

The Trolley Song, segur que heu reconegut aquesta cançó popular de Ralph Blaine i Hugh Martin que Judy Garland havia estrenat el 1944 a la pel·lícula Meet Me in St. Louis i que ha provocat aquesta bogeria del públic alemany rendit absolutament a Cecil McLaurin salvant, que sembla que els vol regalar una mica més de música.

Com a propina, Cecil McLaurin se'l va anar triat per tancar el seu concert Wuthering Heights, que és una cançó de la cantautora britànica Kate Bush. S'inspira en la novel·la homònima de Neil Bronte, per cert. Els cims borrascosos de Kate Bush que tanquen aquesta actuació de Cecil McLaurin Salvant, Sullivan Faulkner i Asushi Nakamura i Kyle Poole al festival Jazz Tagged de Leverkusen. Concert en el qual McLaurin Salvant demostrava per què se la considera una de les cantants més extraordinàries dels nostres dies, amb aquesta exuberància, sensualitat, sentit dramàtic i capacitat per posar-se al públic a la butxaca, a més de la seva versatilitat vocal extraordinària. La ràdio de l'Oest d'Alemanya va gravar aquesta actuació just fa un any, el 10 de novembre del 24, a l'Erlungshaus de Leverkusen.

0: tanquem la sessió d'avui. Demà us tornarem a proposar un concert des dels Jazz Tage, aquests dies de jazz de la ciutat de Leverkusen, la del trio del contrabaixista Nils Kugelmann amb el pianista Lucas Zambito i el bateria Sebastian Wolfgruber, seguint amb aquestes sessions estiuenques del Via Jazz Concert. I en Josep Aymí tornarà a ser per cuidar-se del so i de l'edició. Fins demà.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Continuarem amb una de les odes del compositor anglès Henry Purcell. Per avui hem escollit l'oda titulada Hail Bright Cecilia, Salve Cecilia Radiant, i els intèrprets seran les sopranos Tessa Bonner i Gillian Fisher, el contratenor James Bowman, els tenors John Mark Ainsley i Rogers Covey Crump, i els baixos Michael George i Simon Kinleyside, amb el cor del New College d'Oxford i de King's Consort sota la direcció de Robert King.

Acabem de sentir l'oda titulada Hail Bright Cecilia, Salve, Cecília Radiant, de Henry Purcell. Els intèrprets eren les sopranos Tessa Bonner i Gillian Fisher, el contratenor James Bowman, els tenors John Mark Ainsley i Rogers Covey Cramp i els baixos

0: Catalunya Música.
1: Podrem sentir a continuació la pianista Alicia de la Rocha, que en un enregistrament de l'any 1990 ens ofereix la sonata per a piano en si bemoll major Kyrill 570 de Wolfgang Amadeus Mozart.